Giuliano Carmignola, violí, i l'orquestra Mozart, sota la direcció de Claudio Abbado, ens han ofert el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major, Kyrill 216 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir l'acte segon de l'oratori dramàtic Dèbora, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets seran la soprano Elisabeth Scholl, en el paper de Dèbora, Natasha Ducré serà Jael, el contratenor Laurence Zazó serà Barak i la contralt Eva Volak, la sentirem en el paper de Cicera, entre d'altres, amb els Junge Cantorai i l'orquestra barroca de Frankfurt dirigits per Joachim Carlos Martini.

Acabem de sentir l'acte segon de l'oratori Dèbora de Georg Friedrich Händel, interpretat per Elisabeth Scholl en el paper de Dèbora. Natasha Ducré era

0: Jael, Laurence Sazó era Barak i Eva Volak la sentíem en el paper de Sisera, entre d'altres, amb els Junge Cantorai i l'Orquestra Barroca de Frankfurt, dirigits per Joachim Carlos Martini.
1: Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el quartet de corda número 14 en la bemoll major, opus 105 d'Antonín Dvořák. Ens acompanya el quartet Alban Berg.

0: Fins aquí el quartet de corda número 14 en la bemoll major, opus 105 d'Antonín Dvořák, que hem sentit interpretat pel quartet Alban Berg en un enregistrament de l'any 1995.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir la sonata per piano número 28, opus 101, de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Claudio Arrau.

0: Acabem de sentir la sonata per piano número 28, opus 101, de Ludwig van Beethoven, en la versió del pianista Claudio Rabo.
1: Catalunya Música.
2: Música de cambra per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem ara el trio en piano en re menor, opus 11, de Fanny Mendelssohn, en la interpretació de Renate Eckebrecht-Kupse, violí, Friedman-Kupse, violoncel i Céline Dutilly, piano.

0: Sentíem el trio amb piano en re menor opus 11 de Fanny Mendelssohn amb la companyia de Renate Eckebrecht, Kupsa, violí, Friedman Kupsa, violoncel i Salin Dutilly, piano.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Ara us convidem a sentir la sinfonia número 1 en do major d'Arthur Honegger, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Charles Dutoit, ens interpretava aquesta sinfonia número 1 en do major d'Arthur Honegger.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, a la sintonia de Catalunya Música, podrem sentir la cantata per a mezzosoprano, cor i orquestra Alexander Nevsky, opus 78 de Sergei Prokofiev, una obra composta l'any 1939 a partir de la banda sonora de la pel·lícula Alexander Nevsky, dirigida per Sergei Eisenstein l'any 1938. Sentim Elena Obratsova, mezzosoprano, el Cor Simfònic de Londres i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Claudio Abbado, en un enregistrament de l'any 1977.

0: Yelena Obratsova, mezzosoprano i el cor i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Claudio Abbado en un enregistrament de l'any 1977 ens oferien la cantata Alexander Nevsky, opus 78 de Sergei Prokofiev.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb les Baquianes Brasileres per orquestra número 2 d'Heitor Villa-Lobos en la versió de l'Orquestra Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karapchevsky.

Hem sentit les Baquianes Brasileres per a orquestra número 2 d'Heitor Villa-Lobos en la versió de l'Orquestra Simfònica del Brasil dirigida per Isaac Karapchevski.

0: Catalunya Música.
1: Música del segle XVI per continuar la nostra programació. Sentirem un motet espectacular a 40 parts titulat Spem in Allium. És de Thomas Tallis i el sentim en la versió de The Sixteen que dirigeix Harry Christophers.

0: Thomas Tallis és l'autor d'aquest motet a 40 veus Spem in Allium que hem sentit interpretat pel conjunt de Sixteen que dirigeix Harry Christophers.
1: Catalunya Música.

tot seguit ens acompanya el Concert Grosso Opus 4 número 12 de Pietro Antonio Locatelli en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.

0: Acabem de sentir el Concerto Grosso Opus 4 número 12 de Pietro Antonio Locatelli en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.
1: Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint la Simfonia número 3 en re major, Deutsch 200, de Franz Schubert, una obra dividida en els moviments Adagio Maestoso Allegro con Brio, el primer, Allegretto, el segon, Minuet Vivace, el tercer, i Presto Vivace, l'últim. Sentim-ne la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

La Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt, ens oferia la Sinfonia número 3 en re major d'Oig 200, que Franz Schubert va compondre l'any 1816.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

0: El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'Scherzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb un rondó de Gilles Vigneault, un dels grans compositors de l'escola francoflamenca del segle XV, al costat de Guillaume Dufay. És el rondó titulat «De plus en plus».

0: Marnix de Cat, contratenor amb la Capilla Flamenca, ens oferien el rondó De Plus en Plus del compositor del segle XV, Gilles Vinchois.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Us proposem aquí a Catalunya Música de sentir a continuació la suite orquestral número 3 en re major, catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach. Aquesta és la versió que n'interpreta l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried van der Goltz.

0: Era la suite número 3, suite en re major catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach, que sentíem en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La recerca del Sant Graal ha estat en la cultura occidental font de moltes llegendes, mites i creacions artístiques. El músic Walter von der Vogelweide va ser contemporani dels escrits medievals que parlaven del parador del Graal. Ara sentirem una peça seva, és la cançó de Palestina, que ens ofereix la Capilla Antigua de Chinchilla amb José Ferrero al capdavant.

0: José Ferrero i la Capilla Antigua de Chinchilla ens oferien amb aquest enregistrament de l'any 2011 la cançó de Palestina, música medieval de Walter von der Vogelweide.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.

Us convidem tot seguit a sentir els sis epígrafs antics, aquests sis epígrafs per a piano sol de Claude Debussy. En sentirem la interpretació del pianista Cyprien Katsaris.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una de les sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, una sinfonia publicada a Leipzig l'any 1780, sinfonia en re major, Votken 183, número 1. Consta dels moviments Allegro di molto, Largo i Presto. La sentim interpretada per l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín.

0: Els membres de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín ens oferien la Sinfonia en re major Votkin 183 número 1 de Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb el tono A que llore me obligan finezas de amor de Miguel de Irízar i Domenzain, un músic que va viure la segona meitat del segle XVII. Sentirem la versió que en fa el Novalux Ensemble dirigit per Josep Cabré.

0: A que llore me obligan finezas de amor. Aquest és el tono de Miguel de Irízar i Domenzain, que ara sentíem, interpretat pel conjunt Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc podrem sentir ara una obra composta l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí, catalogada amb el número 80. Ens acompanyen Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.

0: És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí FP80 que Francis Poulenc va compondre l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. Sentíem Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir ara els tres divertimentos per a piano, de Chiso en forma de xotis, dolce en forma de vanera i vivo en forma de vals jota. És una obra original per a piano sol, composta l'any 1941, tot i que se n'han fet diversos arranjaments. Nosaltres en sentim la versió original, interpretada per Jordi Massó.

0: Són els tres divertimentos per a piano de Xavier Montsalvatge, de Chiso en forma de xotis, Dolce en forma de panera i Vivo en forma de vals jota, una obra composta l'any 1941 que ens oferia el pianista Jordi Masó.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: L'obra que sentirem a continuació a la sintonia de Catalunya Música és el trio de corda Opus 58 d'Albert Roussel. Els intèrprets d'aquesta versió són Frank Schilly, al violí, Rolf Schilly, a la viola, i Martin Merker, al violoncel.

0: Interpretat pel violinista Frank Schilly, el viola Rolf Schilly i el violoncel·lista Martin Merkel, sentíem el trio de corda Opus 58 d'Albert Roussel.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
2: Eduard Elgar és el protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música. Estem explorant la seva producció musical en els anys de joventut, o si més no, fins que es va consagrar, perquè fixeu-vos que Eduard Elgar, que va viure 76 anys a cavall del segle XIX i segle XX, no va començar a compondre fins que tenia 30 anys i no es va consagrar fins que en tenia 42 amb una de les obres més cèlebres del seu repertori, les Variacions Elgar, que vam escoltar en el segon capítol d'aquesta setmana. Ahir vam escoltar també obres simfònico-corals i alguna peça també vocal, i avui us proposem escoltar una de les seves grans obres musicals, en aquest cas un oratori titulat El somni de Gerontius, que passa per ser una de les obres més reeixides d'aquest compositor. Avui el descobrirem perquè és un repertori que no és gaire habitual en els concerts de les nostres contrades, però a Anglaterra aquesta obra és un autèntic himne, un himne coral molt estimat pels anglesos des de que es va estrenar l'any 1900. Estem escoltant ja uns tastets del Somni de Gerontius, aquest oratori que Elgar va compondre entre 1899 i 1900, just després d'haver estrenat no només les seves Variacions Enigma, sinó també les obres que vam escoltar ahir, el Te Deum i Benedictus i també les Sea Pictures, és a dir, les imatges marines per a mezzosoprano i orquestra. Aquestes obres les vam escoltar en el capítol d'ahir. Doncs, de fet, s'esperava amb molta expectació la següent obra que compondria aquell autor anglès que començava a consagrar-se de debò no només al seu país, sinó també a l'estranger, a Centre Europa. Eduard Elgar va adaptar el poema del cardenal John Henry Newman, titulat El somni de Gerontius, que explica la història, ens presenta aquest personatge, Gerontius, al seu llit de mort, envoltat per un sacerdot i per uns ajudants. Mentre que tots ells estan pregant, Gerontius somia que la seva ànima, acompanyada per un àngel, és conduïda cap al judici davant de Déu. Eduard Elgar va escriure la partitura que en aquell moment, en aquell precís instant, tots els instruments de l'orquestra havien de desplegar-se amb tota la seva força. En el camí cap al judici davant Déu, Gerontius es troba a àngels i a dimonis. Les parts per veu solista d'aquesta obra, especialment la de Gerontius i la de l'Àngel també, i les meditacions que fa el cor i tota l'orquestració que es va sentint al llarg de l'obra, una obra que voreja les dues hores, per cert, va deixar una impressió inesborrable.

parlen al públic que va escoltar aquella primera representació i sembla ser que quan la va escoltar el papa Pius XII també va quedar absolutament esborronat.

El somni de Gerontius es va estrenar el dia 3 d'octubre de 1900 en el marc del Festival de Birmingham. Es va estrenar dirigit per Hans Richter, recordem, un director alemany que estava entusiasmat per la música sinfònica d'Elgar. Des que el va conèixer, era un dels veladors, dels responsables de la seva divulgació, no només a Anglaterra, sinó també a Centre Europa. Recordem que el text és del cardenal Henry Newman, un poeta místic que va reflexionar en aquesta obra sobre la mort i sobre la vida després de la mort. I això va seduir molt Edward Elgar per crear una obra d'una gran intensitat dramàtica i expressiva. I a més, recordem que Elgar, insistim, vivint a Anglaterra, sent anglès de soca-rel, era catòlic i va quedar commogut per aquest poema sobre la mort i la redempció d'un pecador. Però això va ser molt contradictori perquè alguns membres influents de la classe dirigent anglicana van discrepar moltíssim d'aquest tema. De fet, el seu col·lega, també compositor, Charles Villiers Stanford, es va queixar que aquesta obra feia pudor a encens. El prevere de Gloucester, fins i tot, va prohibir l'obra a la seva catedral l'any 1901. I a la ciutat de Worcester, el prevere també va proposar expurgar l'obra abans de permetre la seva interpretació.

Però en aquella època, Anglaterra tenia un nombre extraordinari, ingent, de cors bàsicament amateurs, però de bon nivell, que demanaven moltes obres i eren molt apreciats, especialment aquests grans oratoris, en la línia dels que havien compost Händel, Haydn o Mendelssohn, que van crear oratoris, molt del gust anglès, i les seves obres van acabar formant part habitual dels cors anglesos d'aleshores, del seu repertori i dels festivals que se celebraven en aquell Festival dels Tres Cors. Però, curiosament, l'estrena que es va fer al Festival de Birmingham, aquesta estrena celebrada el 3 d'octubre de 1900, va ser un desastre. Hans Richter, el director, es veu que no ho portava prou preparat. El cor, que, insistim, era un cor amateur, no va entendre gaire la música ni la tenia prou assumida, i els solistes no van estar tampoc a l'alçada. De fet, a partir d'aquell moment, Edward Elgar va assumir la direcció de la majoria de les estrenes de les seves obres. Ja no va permetre que ningú més dirigís les seves obres, si més no, el dia de l'estrena. En les interpretacions posteriors que es va fer d'aquest somni de Gerontius, les coses van sortir molt millor, no només a Anglaterra, sinó també a Alemanya. Fixeu-vos perquè aquesta obra es va interpretar l'any següent, després de la seva estrena, el 1901, a Düsseldorf. Es va tornar a repetir l'any següent, el 1902, dirigida per Julius Butz, que també va dirigir l'estrena europea de les Variacions Enigma d'Eduard Elgar. Això va passar el 1901. Finalment, aquest gran oratori, el somni de Gerontius, va assolir el prestigi a nivell europeu i en molt poc temps, i està considerada actualment una de les obres més rellevants i més reeixides d'Edward Elgar. Un magnífic exemple d'aquest oratori a l'anglesa, música coral anglesa. La premsa alemanya, de fet, en aquestes estrenes a Düsseldorf es va mostrar entusiasmada. Fixeu-vos què deia la Gazeta de Colònia. Elgar se sosté a espatlles de Berlioz, de Wagner i de Liszt, de la influència dels quals s'ha pogut alliberar per convertir-se en una individualitat important. Elgar és un dels líders de l'art musical dels temps moderns. Això ho va dir la crítica a la Gazeta de Colònia després d'haver escoltat l'estrena d'aquest oratori. També al Düsseldorfer Volksblatt hi va sortir una crítica que deia una primera interpretació memorable que marca època. Des dels dies de

Franz Liszt no s'havia interpretat mai, en forma d'oratori, una obra que aconsegueixi que assoleixi una grandesa i una importància tan gran com aquesta cantata sacra. Paraules que van lloar moltíssim aquesta obra d'Edward Elgar, que, recordem-ho, a Anglaterra, quan es va estrenar, no va ser gens exitosa.

Fins i tot Richard Strauss va quedar impressionat per aquest somni de Gerontius. Recordem que Richard Strauss va acabar estiuejant també al mateix lloc on ho havia fet Eduard Elgar amb la seva esposa, a la vila de Garmisch, als Alps bavaresos, al sud de Baviera. En presència d'Elgar, Richard Strauss va proposar un brindis per l'èxit del que ell va qualificar el primer músic progressista anglès, Meister Elgar, així és com el va definir Richard Strauss després d'haver escoltat El somni de Gerontius, aquesta obra que estem sentint de fons i que avui sentirem, si més no, amb una selecció, perquè insistim que dura 2 hores gairebé i, per tant, aquí en sentirem una selecció. Es van fer moltes altres representacions, no només a Alemanya, sinó també a Viena, a París i a Nova York. I podríem qualificar aquesta música d'un dels millors exemples de música coral anglesa i especialment d'Edward Elgar. S'hi alternen moments grandiosos amb d'altres meditatius. El lirisme més intimista de determinats instants i passatges contrasta amb molta eficàcia amb episodis de gran efecte, molt solemnes i molt potents, amb una escriptura vocal i coral extraordinària tant pel cor com per l'orquestra. Recordem que El somni de Gerontius està escrit per a cor i orquestra i els solistes són una mezzosoprano que fa el paper de l'Àngel, el tenor que fa de Gerontius i també de l'ànima de Gerontius quan ja és mort, el baríton que fa el paper del capellà i de l'Àngel de l'agonia. Tot això amb una disposició orquestral extraordinària i amb un desplegament coral molt important.

Doncs ara sentirem una selecció d'aquest oratori, l'Opus 38 d'Edward Elgar. Sentirem la interpretació del tenor Andrew Staples, el baix Thomas Hampson i la mezzosoprano Catherine Wynne Rogers, que fa el paper de l'Àngel, acompanyats per l'Staatskapelle de Berlín i pel cor de cambra de les Ries de Berlín i el cor de l'Staatsoper de Berlín. Fixeu-vos quina quantitat de cantaires que hi ha en aquesta versió, que dirigeix Daniel Barenboim. Un enregistrament d'ara fa uns quants anys, el 2017, editat pel segell Decca. Sentim, doncs, el Somni de Gerontius, aquest oratori Opus 38, que es va estrenar el 3 d'octubre de l'any 1900 en el marc del Festival de Birmingham. L'autor és Edward Elgar.

0: Doncs aquesta música és la música d'un dels oratoris més importants que hi ha hagut a Anglaterra des de l'època de Händel, pràcticament. El Somni de Gerontius és aquest oratori del compositor Eduard Elgar que es va estrenar el 3 d'octubre de 1900 en el marc del Festival de Birmingham, dirigit per Hans Richter. Aquell dia va ser un fracàs perquè es veu que no estava prou preparat, però ben aviat es va consagrar aquesta obra com una de les més estimades de les millors obres de música coral, sinfònica o coral a Anglaterra en aquell tombant de segle XIX i XX. I va sonar no només a Anglaterra, sinó a Viena, a París, a Nova York i també a Alemanya, on va tenir molt d'èxit i va ser molt repetida, molt interpretada. És el Somni de Gerontius, aquest oratori opus 38 d'Eduard Elgar, que hem sentit en la versió de l'Staatskapelle de Berlín i de dos cors de grans dimensions, el cor de cambra de les Ries i el cor de l'Staatsoper de Berlín, amb els solistes Andrew Staples, que feia el paper de Gerontius, Thomas Hampson, baix, que fa el paper del capellà, i Catherine Wynne Rogers, que fa el paper d'Àngel, és mezzo-soprano. Tots ells dirigits per Daniel Barenboim en aquesta versió de l'any 2017, editada pel segell Decca.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs ja ho veieu que avui hem dedicat tota la nostra atenció en aquest gran oratori d'Eduard Elgar, el Somni de Gerontius. Ens ha vingut de gust de posar-vos en una bona selecció, tot i que, recordem, dura gairebé dues hores, us engresquem a escoltar-lo sencer, però quin hem volgut fer aquesta selecció. Demà, en l'últim capítol que dediquem aquí al compositor de la setmana, a Eduard Elgar, escoltarem les obres que probablement són més cèlebres i que el van consagrar definitivament. I aquestes obres són l'obertura Cocaine in London Town, que és una obertura que dura un quart d'hora aproximadament i que és un retrat magnífic, musical, òbviament, de la ciutat de Londres. En acabat sentirem també les marxes de pompa i circumstància, no pas totes, sinó les que va compondre en aquells primers anys del segle XIX, entre les quals hi ha la més cèlebre, la més coneguda, aquestes marxes de pompa i circumstància, entre 1901 i 1904. I finalment escoltarem també una obra per a orquestra gens coneguda, però deliciosa, molt interessant i molt sofisticada, que dura encara no un quart d'hora, la introducció i allegro per a quartet de corda solista i orquestra de corda. És l'opus 47 d'Eduard Elgar, una obra que va ser composta el 1905 i probablement una de les més sofisticades i refinades del seu repertori. Tot això demà, aquí al Compositor de la Setmana, Catalunya Música a l'hora de sempre, amb la presentació i els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt bon dia.

0: Veure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Catalunya Música.
1: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
4: El Maharajà d'un estat indi va convidar tres artistes a actuar a la seva cort. Com que va quedar molt impressionat, va decidir obsequiar-los amb 17 elefants i va expressar el desig que el més gran dels artistes aconseguís la meitat del nombre d'elefants, el del mig un terç del nombre i l'últim un novè. Quan els artistes van tornar a casa van quedar absolutament desconcertats perquè no sabien com podrien dividir els elefants segons els desitjos del Maharajà. La meitat dels 17 elefants significava que a l'artista més vell li pertocaven 8 elefants i mig. Però què en faria ell d'un elefant tallat en dos? Per tal de resoldre el problema, els tres artistes van convocar els ciutadans més honorables que van ser incapaços de trobar una solució per portar a terme la voluntat del Maharajà. Com a últim recurs, van plantejar el problema al sacerdot del temple, un home savi i molt erudit que va escoltar la història amb detall. Aleshores, el sacerdot va tornar a l'interior del temple i al cap d'uns minuts va tornar a aparèixer amb el seu elefant sagrat, un regal temporal, i va afirmar que seria la peça clau per poder resoldre el problema, ja que ara disposaven d'un total de 18 elefants. El sacerdot es va dirigir a l'artista més gran, a qui oferí la meitat dels elefants, 9 en total. Tot seguit s'adreçà a l'artista de mitjana edat, a qui corresponien 6 elefants. I després d'aquest repartiment quedaven únicament 3 elefants. Com que a l'artista més jove li corresponia una novena part del nombre total de 18 elefants, el sacerdot li oferí 2 elefants i retornà a l'interior del temple amb l'elefant sagrat, recuperant així el regal temporal que havia fet als artistes per poder seguir la voluntat del Maharajà al peu de la lletra.

Departamental valencià Marc Jornet Sanz assegura que els mètodes numèrics busquen els millors algoritmes per a un ordinador, mentre que el càlcul mental busca els millors algoritmes per al cervell humà. Però la nostra habilitat amb el càlcul mental no sempre depèn dels coneixements matemàtics que tinguem.

llarg de la història trobem diversos casos de calculadors mentals analfabets com Jedediah Buxton i Thomas Fuller, dos dels calculadors més prodigiosos del segle XVIII, capaços de resoldre mentalment i en pocs segons operacions aritmètiques en què un matemàtic professional amb l'ajuda de llapis i paper hauria invertit molt més temps. Així que, ja que el matemàtic Gottfried Wilhelm Leibniz en el seu dia afirmà que la música és un exercici aritmètic inconscient de la ment, avui descobrirem amb la nostra convidada quin tipus de càlculs mentals fem en l'àmbit musical.

0: Carola Ortiz, benvinguda a la cinta de Mòbius.
1: Hola, hola. Bon dia, bona tarda, bona tarda. Bon vespre.
0: Sí. Ah, Carola, s'ha de reconèixer que és difícil seguir-te el ritme perquè has fet gires pels Estats Units, la Índia, Turquia i Europa, però a nivell estilístic també podem sentir que la teva música emana una multiplicitat d'influències de tot el món.
1: Sí.
0: Com definiries el teu estil i com l'has anat construint al llarg dels anys?
1: Bueno, primer, gràcies per convidar-me, Laura.
0: Un plaer.
1: Estic molt emocionada i una mica cagada, també.
0: No, t'ho passaràs molt bé, ja veuràs. Tothom s'ho passa molt bé.
1: Sí. Això de les màties espanta, no?
0: Sempre, sí, una miqueta.
1: Sí. Doncs, aviam, la carrera... Sí, és una mica... Bueno, el meu estil de vida... anant molt, escoltant-me... No? Els desitjos interiors, la meva veu interior cap on m'està guiant i un esperit molt lliure i molt aventurer. Això sí que em defineix bastant. I aleshores, doncs, viatjant, vaig estar vivint a Nova York, he viatjat a Brasil, a Cuba, això en els primers anys. Després vaig anar molt a Europa de l'Est.
0: Direcció contrària, no?
1: Sí, primer cap a...
0: Primer cap a l'oest, després cap a l'est.
1: Bueno, una mica pel jazz, no? Perquè el meu pare és músic de jazz i, clar, Nova York era com la Meca, no? I Brasil, també... Bueno, sí, em va atreure molt. I llavors vaig dir, bueno, sí, està molt bé Amèrica, però realment jo sóc europea, no? I llavors vaig estar més per aquí, Europa de l'Est, Turquia, Grècia també he estat... estudiant, i Berlín, també, molta música experimental, així, experimentant. Fins que vaig arribar a la Índia, i allà també...
0: Ja t'hi vas quedar una mica,
1: allà també, sí, vaig trobar alguna molt matemàtic, també.
0: Sí, en parlarem una miqueta avui.
1: Sí.
0: De fet, Carola, tu et defineixes com una creadora i investigadora musical multiforme en què conflueix la improvisació del jazz, la disciplina de la música clàssica i la força de la música d'arrel, i a més et vas formar en clarinet clàssic i can jazz a l'ESMUC.
1: Sí.
0: Quin vincle tenen per tu aquests dos instruments i també quin rol tenen cadascun d'ells a l'hora d'expressar-te?
1: Sí, clar, són molt diferents, de fet. Clar, amb la veu, bueno, amb el clarinet, començaré pel clarinet, puc explorar molt més aquesta part com de càlcul, no?, que té el jazz, aquesta, no?, aquestes improvisacions, aquest virtuosisme de notes, no?, de combinacions de notes que té la música instrumental, per se, no? I la veu, bueno, la veu és l'instrument humà comú i em permet, doncs, connectar amb la part més emotiva meva i amb la part ancestral, no?, i universal de l'ésser humà i de les històries de l'ésser humà, també.

0: Estem sentint el Paso Doble de les Cantareres, que podem trobar en un dels teus últims treballs, el qual inclou sonoritats que van des de la música medieval fins a l'electrònica, passant pel jazz i la música d'arrel. Carola, què són les Cantareres i per què els hi has dedicat aquest disc?
1: Les Cantareres són, o eren, perquè ara ja i aquesta feina ja s'ha extingit des que va entrar l'aigua corrent. Eren les dones que anaven a les fonts, als rius, als pous, a recollir l'aigua amb els cànters.
0: Vale.
1: Sí, que de fet és una feina gairebé exclusivament dedicada a les dones, inclús a tot el món, eh? Una feina que, bueno, que és molt femenina també. Per què? Perquè el cànter és una figura ancestralment lligada amb l'úter. Sí? És a dir, és de fang, té una forma uterina de l'interior, no? I recull l'aigua, que és la font de la vida, no? És com un símbol. Llavors, aviam, el disc no li vaig fer a les Cantareres, va ser després, no? Primer el disc li vaig fer a les dones, a les tradicions, al llegat i a les seves històries. Del folklore, no? de les nostres ancestres ibèriques. I després vaig dir, vale, com puc representar això amb una figura? I vaig anar amb una exposició al Museu Etnològic d'aquí de Barcelona i vaig veure una foto d'una cantarera, una dona, amb 5 o 6 cànters, i vaig dir, vale, és això.

0: Quins personatges apareixen en el disc Les Cantareres?
1: Bueno, així com a resumint, en macrovisió, hi han com les quatre fases, no? Que són... que de fet són les quatre fases de la vida d'una dona i també de l'úter. És a dir, les quatre fases llunars, que van lligades amb l'úter femení, amb la ciclicitat de la dona, que són la donzella, sí, tenim cançons de festeig, cançons com aquesta que està sonant, no? de la noia joveneta. Dins de la donzella hi ha la donzella guerrera, que seria com una donzella diferent, que seria una noia que se'n va a la guerra i es vesteix d'home i es converteix en un home. Molt interessant, un romanç del segle XV. Després tenim les cançons de la cançó de bodes, també, que aquesta ja seria més de l'arquetip de la segona fase, que és la mare, sí? Mare entenent com a una dona madura, potencialment mare. No té per què ser mare, avui en dia. No? Però aquesta fase més això de... Bueno, hi ha la Mare de Déu, el Ball del Velatori, que és la mare que perd un fill, la cançó de casament. Després hi ha la hechicera o la bruixa, sí? Que és la part més alquímica, no? De la dona, aquesta intuïció, aquesta màgia, aquesta connexió amb la natura, amb els cicles i amb el més enllà. I aquí tenim alguna cançó de pastora, de versos que connecten amb aquesta ciclicitat de la natura, amb aquesta saviesa popular, no? que hi havia al camp, no? A la gent que treballava al camp i que estava lligada i arrelada amb la natura. I després hi ha al final, que són les cançons de mort, no? Perquè hi ha aquest mort entenent com a ciclicitat vida, mort, vida. No es queda en la mort, però...

que són la Serrana, la Matadora, que és una dona assassina. Sí, sí. I hi ha una cançó també d'una matança, d'una violació i una matança d'una dona que es transforma en una ermita. És un mite, també, no? I aquestes són com les dues cançons de mort.

0: Estem sentint els romans de La donzella guerrera, que és una de les que ja has anticipat, i de fet una de les coses que expliques amb aquest disc és que el cant era una manera que tenien aquestes dones d'expressar-se, no? Per què?
1: Vaig llegir que la dona només... O sigui, que la dona que era instrumentista...
0: Sí.
1: Molt mal vista. Perquè és que el cant no era ni considerat, jo crec... no, una professió. Vull dir, era com, bueno, cantem perquè si no nos morimos, no? De tanta repressió. Però volia dir una cosa de La donzella,
0: sí?
1: Que molt interessant, que sí que hi va haver una època en la que les dones eren molt lliures i es queixaven dels marits i bevien, anaven a la taverna, bevien alcohol juntes i feien com molta tribu juntes. I això va ser abans del segle XVI, o sigui, fins al segle XVI. I aquesta cançó és del segle XV, que era com un hit, anem a dir, de tot el Mediterrani, se'n troben versions a Turquia... I llavors, interessant, perquè jo pensava, i com és que una versió així d'una tia tan empoderada que se'n va a la guerra i actua com un home, i li diu al príncep, no, mira, t'has enamorat de mi, però jo me voy, perquè no m'interesses realment, no? I pensava, com és això? Doncs era un tipus de, era una realitat social en aquell moment que sí que les dones estaven com més empoderades i més lliures. Però bueno, just abans de la Inquisició.

0: Aquest disc has musicat diverses escriptores catalanes tan històriques com actuals, com aquest poema La sirena de Mercè Rodoreda. Què ens volies transmetre amb aquest disc, Carola?
1: Volia parlar de la dualitat de la dona i tots els grisos, no?, que hi ha entre aquesta dualitat, que seria la santa, la beata, uh-huh, i la pecadora, la pecata, no?, que se'ns ha... Bueno, tornant una mica amb el que estava dient abans de les bruixes i aquesta alliberació, doncs aquesta dualitat, no?, que no hem pogut ser... Hem estat entre això, doncs, bruixes i loques i submises, no? I tot el que entre aquests dos extrems, doncs, hi ha hagut, no? Bueno, les sensacions, els patiments, els somnis, els anhels, els desitjos...
0: Tant amb el disc Cantareres com amb Pecata Beata, de fet, hem pogut sentir a nivell vocal en molts registres diferents. I un dels detalls que més ha captat la meva atenció en sentit positiu, uh-huh, és la gran riquesa en les melodies, ornamentacions i ritmes que utilitzes. Són aspectes que per tu han sigut intuïtius o els has hagut de treballar des de la racionalitat?
1: Sí, els he treballat, sí, des de la racionalitat. De fet, clar, jo he crescut amb jazz,
0: sí,
1: i no faig gairebé mai servir cap dels ritmes de, no, que així com que vaig mamar

0: Ma, com qui diria, perquè del meu pare, però bueno, ja de tan petita, no? Escoltant aquells discos i aquell swing i aquells ritmes dels afroamericans, aquella manera de cantar, d'aquelles cantants afroamericanes, que realment és el que em va entrar molt, però és que no utilitzo res, perquè, de fet, quan vaig estar vivint a Nova York, vaig tenir aquesta revelació i com, inclús com un acte de militància en contra de la globalització i de la conquesta americana de tot, que jo em vaig ser fructífera i víctima a la vegada, no? O sigui, em vaig nodrir d'això, però a la vegada també em vaig emmirallar tant amb això, amb Amèrica, amb Estats Units, i quan vaig viure allà vaig dir, però és que jo sóc diferent.
1: Mediterrània, no?
0: Sóc mediterrània, però és que no sé què és ser mediterrània. I em va començar a sortir, de natural, però clar, de natural sortien cosetes, no? Vestigis, però vaig haver d'investigar més, i començar a transcriure i començar a aprendre més o aprofundir, perquè ja sabia coses, però aprofundir en què vol dir que jo sóc mediterrània i, per tant, quin és el meu caràcter artístic i musical i la meva diferència amb aquests americans, no?
1: Això també t'ho preguntava, en certa manera, perquè, com ja he anticipat al principi del capítol, avui parlarem del càlcul. I sí, m'interessaria que poguessis analitzar, amb diferents cançons teves, quin element de càlcul hi ha en la teva música. I ja que parlàvem ara del disc Pecata Beata, podríem començar en la teva implementació dels melismes.
0: Vinga.
1: A la teva veu. Com ho fas?
0: Aviam, els melismes... Jo els he pres de diverses fonts. La primera, així a nivell de càlcul, a nivell d'anàlisi, la primera va ser anant a Creta amb una cantant grega que ens va començar a ensenyar, no? I clar, la música grega té molts melismes i a més són diferents. I després vaig seguir amb l'Alba Guerrero, que és una cantaora flamenca que té un mètode al·lucinant i... Molt interessant, va fer servir el símbol omega, que també es fa servir en càlcul, si no m'equivoco, sí. No? Amb l'àlgebra, per descriure aquest no? Aquest que puja i baixa, no? Però com rodonet, doncs l'omega.
1: Com si fos un neuma, no? Una mica?
0: Sí, exacte. Sí. L'origen ve d'aquests neumes i del folklore, no? Però clar, ella ho va com anar transcrivint per poder-ho transmetre d'una manera més... racional i, per tant, com més ràpid, no? Perquè sí que quan vas a lo racional hi ha com algú, no sé, almenys a mi em passa, no? Que ho entenc i que ho implemento més ràpid, ho integro més ràpid.
1: Quan hi ha aquest component conceptual, no?
0: Sí.
1: Al darrere.
2: De

0: Aquest sentíem amb la cançó La rosa als llavis, un poema musicat que inclous en el teu disc Peccata Beata, i en el qual ja podem començar a apreciar aquesta utilització dels melismes a la teva veu, perquè si sentim treballs anteriors, tens un ús de la veu totalment diferent, però sí que és veritat que quan sentim cantareres, tots aquests elements encara són molt més presents. Per què?
1: Sí, aviam, cantareres és folklore, i justament el que vaig fer és transcriure, escoltar-me molt les àvies i anar, no?, identificant, inclús més enllà dels ornaments, les afinacions, que això ja és, bueno, és un microcàlcul del cervell, que al principi, de fet, per la nostra condició, sobretot tu com a pianista, no?, per exemple, no?, que estudiem sempre allà amb el piano i que això és l'afinació pura,
0: sagrada,
1: i real,
0: no?,
1: i
0: que
1: sagrada.
0: No pot sortir d'aquí. Sí.
1: Exacte, no?, que si no... Doncs, al principi la nostra ment ens diu, ostres, això és molt dur d'escoltar i està molt desafinat. I realment no, te n'adones que era una afinació com lliure, més natural, més mediterrània, inclús antiga. Hi havia una cosa antiga que s'ha conservat en tot el món de l'Imperi Otomà, és a dir, tot Turquia, Grècia, els Balcans, Orient Mitjà...

0: Per què és un músic tan influent per tu?
1: Home, Eliseo és el gran mestre primer que va fusionar les cançons. Per exemple, aquí tenim una canció de Bodas de Peña Parda,
0: sí?
1: Que, per cert, hi ha un element que m'ha cridat l'atenció ara, i és que sonen aquestes paelles. És a dir, nosaltres vam gravar el disc amb elements, amb culleres, amb paelles, que era el que elles realment tocaven, perquè era música feta, moltes vegades, cantada a les cuines. Uh-huh. En aquest cas, és una canció libre, un canto libre, però que nosaltres el vam fer, li vam posar aquest toc així, no?, com d'Europa de l'Est, i vam convidar l'Eliseo. L'Eliseo va dir, però más lenta, no?, que és muy ràpida. I nosaltres, no, Eliseo, que queremos algo cañero. I és, bueno, un gran mestre, l'Eliseo. Jo crec que ell també va fer aquest treball d'investigació, de càlcul, no?, perquè ell venia del latín i del rock, de la Barcelona dels 70, I de cop, doncs, no sé, em sembla que va tenir una parella que era etnomusicòleg, i llavors van anar a Peña Parda i allà van començar a descobrir aquestes àvies, el pandero cuadrado tocat amb la maza. I clar, això va ell va començar a obrir camp.

0: Estem sentint el tema Chalice, de fet és el primer tema del teu segon disc, que va venir inspirat per aquest viatge que vas fer a l'Índia 2 anys abans, i que el musicòleg nord-americà Ted Joya, de fet, va considerar que era un dels millors discs de l'any. Mm. Concretament, tu vas anar a l'Índia a actuar a l'India International Guitar Festival, mm-hmm, perquè va convidar, i això sí que ho he de llegir, un músic que es diu Devashish Bhattacharya.
1: Molt bé.
0: I després vas col·laborar en el disc de debut de la seva filla, que és l'Anandi Bhattacharya.
1: Exacte.
0: Quins aspectes de càlcul has de tenir presents a l'hora d'interpretar els ragas, que són aquestes escales de la Índia, tan peculiars?
1: Sí, els ragas, clar, són aquests sistemes que hi ha els brahmans, que eren la casta, o que són la casta, diguem-ne, que està dedicada a tota la part més espiritual. Llavors, el que van descobrir aquesta gent és que cada raga anava amb una hora del dia, o inclús amb un fenomen meteorològic.
0: Ostres!
1: Sí, aleshores...
0: Teoria del caos, aquí, també. Perdó, perdó, digues.
1: Sí, sí, sí. Aleshores, l'interessant és que, clar, el raga té un punt que sembla com molt, molt lliure, però a la vegada no. És a dir, és molt lliure, però a la vegada és molt precís. I aquesta precisió donada per un punt de vista, com he comentat ara, de que els valors, tots els valors d'aquella societat són ínfimament diferents, clar, ja has d'aplicar aquí un càlcul mental, perquè si no és molt fàcil sortir i anar al que jo coneixia. Podria cantar, si vols, un petit raga?
0: Sí, sisplau.
1: Mira, aviam. Sare... Fan això, no? Sare...

0: Com estructuraries dins d'una octava, aleshores? Quin tipus de mesures has de tenir presents mentalment?
1: Mira, això l'altre dia vaig descobrir un dibuix a l'Instagram, que no el podem ensenyar als oients, sí, però és com una caracola.
0: Vale.
1: Sí? Llavors, és curiós perquè la quarta i la quinta, i la tònica, són intervals estables. No hi ha vibració. Sa, si sa, re, ga, ma, ma. El ma és la quarta. Ma, pa. Sí? Sí. Però tota la resta sí que hi ha oscil·lacions.
0: Vale.
1: Ells en diuen oscil·lacions o gamaques, que són les ornamentacions. Però tenen aquesta base científica que, si les veus amb aquest dibuix, no? Són com dues caracoles que, invertides, no? Tenen lògica amb el que... O sigui, amb aquest raga,

diguem-ne, que a més aquest rag és simètric. O sigui que el primer tetracord és simètric amb el segon. És a dir, potencialment em sembla que hi ha, si no m'equivoco, 227 ragues o així, però no tots els utilitzen, perquè ells utilitzen els que són més simètrics, més harmònics, diguem-ne.

0: Estàvem sentint ara aquesta composició teva, Flor de pluja, que podem trobar en aquest disc debut de la Nandi Bhattacharya. Però, de fet, hem comentat molt tot el tema dels ragues, de com els indis poden estructurar les melodies, però ens estem oblidant de que la música de la Índia també té un component matemàtic molt important en termes de ritme.
1: Sí.
0: Quins elements has utilitzat en aquest sentit? Perquè ara sentirem Jai Ganesh, que és d'aquest mateix disc.
1: Sí, a mi m'interessa molt... Bueno, primer que el concepte rítmic dels indis és circular.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, l'interessant d'ells és que ells entenen el ritme com un cercle i dins d'aquest cercle hi fan diferents subdivisions que es poden transformar en triangles, en quadrats, en hexàgons... És a dir, van com dividint aquest, el temps, que el temps o la mesura seria el cercle, amb diferents subdivisions d'una manera extremadament lliure i que fa vèrtic, perquè nosaltres som molt més quadrats. Mm-hmm. Perquè nosaltres entenem la música com doncs, això,
0: pulsacions.
1: Com una distància, doncs, en aquest llapis doncs, entre el principi i el final, i això dividim pel mig, i és molt més quadrat, no? I ells, és clar, de cop s'amplien les possibilitats, bueno, diria gairebé a l'infinit, no?
0: De totes maneres, ells poden fer aquestes estructures tan complexes rítmicament perquè utilitzen el solcato o el conacol, uh-huh. que de fet és un sistema de síl·labes que va generant com unes paraules i a partir d'aquí vas construint aquests ritmes, no? Per cada ritme tens unes síl·labes, amb el traset, el taquida, amb les quatre simicorxeres, taquedimi, taquejaru,
1: sí.
0: No? Tot
1: sí.
0: Això.
1: Sí.

0: Ara, just ara, hem sentit com una mena de cadència rítmica que s'ha repetit 3 vegades. Això què és, Carola?
1: Això és un tihai.
0: Vale.
1: Sí. Take, take, dinatón. Take, take, dinatón. Take, take, dinatón.
0: Ara estàs fent el conaco, que són aquestes síl·labes per tal de fer aquest ritme.
1: Sí, és a dir, aquí tenim 1, 2, 3, 4. Tenim 4 pulsacions.
0: Sí.
1: Sí? Que seria com un quadrat dins d'aquesta rodona que dic, però és que jo estic fent com un triangle.
0: Vale.
1: Sí? Llavors, dins d'aquest quadrat hi ha un triangle també, que es fa taque, taque, sí? Està 1, 2, 3, 4, taque, taque, dinatón, taque, taque, dinatón, taque, taque, dinatón. I hi ha, en aquest tema, si us ha agradat i l'escolteu fins al final...
0: Que es diu Jai Ganesh,
1: Jai Ganesh, d'Anandi Bhattacharya, el Joyce Abound, que és el disc Joyce Abound, al final fa un yati, que un yati és una piràmide.
0: Uh-huh.
1: Sí? I fa... És a dir,

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Sí, fa una figura rítmica, una fórmula, que la repeteix 7 vegades, després 6, després 5, després 4, després 3, després 2, després 1. I fa una piràmide. I això, clar, ho han de calcular matemàticament. Clar. Si no, és que si no ho calculen,
1: no sortiria.
0: No sortiria.
1: Molt bé, doncs després de veure quin tipus de càlcul mental fa servir a la teva música, ara em toca a mi compartir amb tu unes tècniques de càlcul matemàtic.
2: La cinta de Möbius. Catalunya Música.
1: Avui a la cinta de Möbius m'acompanya la cantant, clarinetista i compositora Carola Ortiz per parlar del càlcul mental, aquell que realitzem sense cap mena de suport extern. Entre les tècniques més habituals de càlcul mental tenim calcular el nombre de segons equivalents a un nombre donat d'anys, dies i hores, determinar el dia de la setmana corresponent a una data del calendari, sumar, restar, multiplicar o dividir nombres amb moltes xifres, factoritzar nombres compostos o calcular potències i arrels de nombres grans. I per començar a endinsar-nos en tot aquest món matemàtic, Carola, començarem amb un joc molt senzill.

0: I la primera pregunta és la següent, Carol. Alguna vegada has jugat al Mikado? És un joc que estàs familiaritzada?
1: Sí, sí? M'encanta.
0: T'agrada, eh? Recordo els nostres oients, per si algú no hi ha jugat mai, és aquest típic joc de bastonets de fusta, concretament són 41 bastonets de fusta pintats amb colors diferents, perquè cada bastonet té una puntuació assignada, i és perquè amb aquest joc el que fem és apilar-los, i llavors es tracta d'anar retirant un a un els que estan a sota sense que la pila es desmunti.
1: Sí.
0: Aleshores, avui tenim dues variacions d'aquest joc. La primera és que no és un Mikado tradicional el que t'he donat, sinó que els pals són tots del mateix color, perquè el joc que farem ara sigui molt més senzill. I el segon és que farem una forma geomètrica, ja que estàs parlant tant d'aquestes formes geomètriques que utilitzen a la Índia amb el ritme, farem una forma geomètrica que és un rombe.
1: Val.
0: I ara et diré com has d'anar construint aquest rombe.
1: Val.
0: El primer pas és que seleccionis de tots aquests bastonets de colorins que t'he donat, tres bastonets taronges, i els posicionis un al costat de l'altre, de manera que estaries com fent un d'aquests costats del rombe, diguem, per exemple, el de l'esquerra, i després m'hauries de seleccionar dos bastonets més, en aquest cas de color vermell, i me'ls hauries de posicionar paral·lels a aquests tres bastonets de color taronja, però a una certa distància. Perquè ara estem fent com dos costats paral·lels d'aquest rombe que hem comentat.
1: Val.
0: Ho tens? Veig que vas molt ràpida. Fantàstic. El següent pas, el que hauríem de fer ara és començar a construir aquests costats superior i inferior d'aquest rombe. Per tant, hauries d'agafar dos bastonets de color verd i situar-los perpendiculars a aquests dos conjunts de bastonets que hi ha situat.
1: Molt bé.
0: A sobre, fantàstic. I després, un últim bastonet de color blau que el posicionaràs paral·lel a aquests dos bastonets de color verd.
1: Que
0: de manera
1: xulo.
0: Que ara ja tens el rombe configurat. Bé, Carola, i ara ve el moment de la veritat.
1: Oh!
0: Em podries dir quan és, quin és el resultat de multiplicar 32 per 21? Així, mentalment.
1: 32 per 21.
0: No, pots apuntar res. 32 per 21, quin és el resultat?
1: Ai.
0: I tens una pista, de fet, és que el resultat el tens davant teu. Si mires aquest rombe, sabràs quin és el resultat de multiplicar 32 per 21.
1: Ah, 32 per 21. 32 per 21, aviam. 300? No.
0: Per què 300?
1: No ho sé, no ho sé.
0: Fixa't en un element, i de fet és molt visual, si els oients ho proven a casa seva també ho poden comprovar. Tu tens 4 conjunts de bastonets que estan intersecats entre ells.
1: Sí.
0: Per tant, tens 4 zones on els bastonets s'intersequen, oi que sí?
1: Sí, sí.
0: Tens el vèrtex esquerre, que és on s'intersequen els bastonets de color verd i taronja.
1: Sí.
0: Tens el vèrtex inferior, on s'intersequen els bastonets taronja i blau. Tens el vèrtex superior, on s'intersequen els bastonets verds i vermell. I després el de la dreta, el vèrtex dret, que és on tens els dos bastonets vermells que s'intersequen amb el blau.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Per tant, amb aquestes interseccions, tu pots veure que hi ha 4 zones d'interseccions.
1: Sí.
0: Si en dius el vèrtex esquerre, quants punts apareixen en aquestes interseccions? En quants punts es toquen aquests bastonets?
1: 6.
0: Vale. En el vèrtex superior, quants punts?
1: 4.
0: 4. I en l'inferior?
1: 3.
0: I quan sumen 4 i 3?
1: 7.
0: Vale. I en el vèrtex de la dreta, quants punts d'intersecció tens?
1: 2.
0: Per tant, amb aquestes xifres que m'has dit, quin nombre et queda, si no els dius per ordre?
1: Sí, 6, 7 i 2.
0: Per tant, si et pregunto quin és el resultat de multiplicar 32 per 21?
1: És 672.
0: Exacte. I el motiu és que, si tu t'hi fixes, fet això és un mètode de multiplicació visual.
1: Wow.
0: Que de fet el que fa és, a partir de la intersecció d'aquests bastonets, estàs calculant cada dígit. Què t'ha semblat aquesta
1: Brutal.
0: Manera de...
1: Brutal. M'encanta, m'encanta.
0: Sí?
1: Sí, sí. Me l'enduc a casa.
0: Mira, doncs ja saps com has de fer.

0: Però aquest mètode que acabem de veure de multiplicació visual no és l'habitual que tu has après a l'escola, no?, per multiplicar.
1: No.
0: A l'escola com multiplicàvem nosaltres? Si et dic, per exemple, que em fessis la multiplicació de 123 per 12, com ho faries?
1: Clar, doncs 123 i ho poso baix 12.
0: Sí.
1: Llavors, 2 per 3, 6, 2 per 2, 4, 2 per 1, 2. I després a l'esquerra, no?, pues,
0: has de córrer una casella.
1: Exacte, córrer una casella. 1 per 3, 2, 1, doncs 1.476.
0: Perfecte. Però estàs d'acord amb mi que, de fet, no és una multiplicació gaire complicada, multiplicar 123 per 12. No és gaire complicat, però són bastants passos.
1: Sí.
0: I si ho haguessis de fer mentalment, seria complicat perquè has de recordar dos nombres i després sumar-los desplaçat un de l'altre, oi que sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, avui hem vist, fent un breu repàs dels projectes que has fet, sobretot de Cantareres i de Pecata Beata, que tens un interès bastant especial per homenatjar les dones, però també per la música de la Índia.
1: Sí.
0: Aleshores, a mi m'agradaria parlar-te d'un mètode que utilitzava per calcular mentalment una matemàtica índia que es va morir l'any 2013, que és la Shakuntala Devi, que de fet ella es va fer molt famosa perquè era capaç de calcular mentalment arrels a les 7, és a dir, l'operació inversa de potències a les 7, de nombres de fins a 33 xifres, i ho feia amb només 40 segons.
1: Mare meva.
0: Aleshores, ara t'he preparat un full que, de fet, pots veure visualment els patrons geomètrics que ella seguia mentalment per tal de fer aquests càlculs.
1: Uau.
0: I podràs veure que hi ha exemples per nombres de dues xifres, de tres xifres i de quatre xifres. Què és el primer que crida l'atenció?
1: Mira, justament la simetria.
0: La simetria.
1: Que estàvem parlant dels ragues...
0: De fet, el que pots veure és que ella està simbolitzant en punts cada dígit dels nombres que ha de multiplicar i després assigna una línia recta o una diagonal per tal de representar aquests mateixos càlculs que tu has fet. El que passa és que ella ho simplifica molt perquè senzillament el que fa és o multiplicar un nombre directament o sumar directament els resultats de les diagonals, de les multiplicacions de les diagonals.
1: Que té a veure amb el rombe, també.
0: Exactament. Per això tens aquests dibuixos de línies rectes o diagonals que es van desplaçant en funció del tipus de càlculs que has de fer. És un funcionament molt més senzill perquè en lloc de memoritzar nombres sencers, només has de memoritzar cada vegada una xifra més.
1: Clar.
0: I vas acumulant els càlculs mentals.
1: Clar. Clar, interessant.
0: És molt interessant. I de fet és curiós perquè aquest mètode s'assembla molt a un altre mètode que feia servir un matemàtic de Renaixement, que és el Luca Pacioli. I de fet ara el podràs experimentar i el podràs fer tu mateixa. Tens un altre full, aquesta vegada amb una taula de 3x3 caselles.
1: Sí.
0: I ho estem relacionant també amb el Luca Pacioli perquè de fet aquest mètode de multiplicació que faràs ara també es coneix com el mètode de multiplicació hindú. Per tant, alguna relació hi ha d'haver aquí.
1: Que guai.
0: Podries descriure pels nostres oients que estàs veient en aquest full, Carola?
1: Sí, aviam, veig una quadrícula de 3x3 i a dalt veig el 436 i a la dreta 254.
0: Perquè aquests són els nombres que has de multiplicar amb aquest sistema.
1: Val.
0: Però aquesta graella de 3x3 també té una altra peculiaritat. Oi que sí?

0: Que té unes línies en diagonal.
1: Sí. Aquestes línies, de fet, són per dividir les xifres. O sigui, diguéssim que seria com un quadrat de multiplicar convencional, però estàs dividint les xifres a banda i banda de la diagonal, perquè, de fet, un cop has acabat de multiplicar aquests nombres i has apuntat les xifres a dins, vas sumant per les diagonals, començant pel costat inferior. T'ha agradat això, eh?
0: Sí, sí, m'encanta. 6 per 5, 30, sí. Vale. 4 per 4, 16.
1: Sí.
0: 4 per... Ai, no, 3 per 4, 12.
1: Sí.
0: 6 per 4, 24. Vale.
1: Vale. Ara ja
0: tens... Ai, ho tinc tot ple.
1: Tot el quadrat ple. I ara et faltaria anar sumant per les diagonals, començant per la de sota. Els nombres que apareixen en aquests mig quadrats que t'han quedat.
0: Sí. Val, ara entenc. O sigui, són les franges de sota.
1: Sí.
0: Perquè, clar, en aquestes diagonals queden com, com una estelada.
1: Sí, totalment. És exactament
0: una estelada.
1: Una estelada
0: inclinada.
1: Sí.
0: Vale, vale, llavors, val, per sota... Val, 4.
1: Sí.
0: Aquí tens dos, dos... Ah, mira, 4 també. Ui, que fàcil, això és brutal.
1: Sí. O sigui, que en total, què et dona?
0: Ah, 110.744.
1: Molt bé. Veig que, veig que aquest sistema de multiplicació indi ha condit
0: sí,
1: i realment
0: sí,
1: t'hi has trobat
0: sí.
1: Còmode.
0: Perquè jo sóc mig índia, era índia en una altra vida. Per
1: sí,
0: això.
1: No?
0: Per això ha sigut tan ràpid.
1: Ha sortit molt fàcil tot. Doncs ves que ja estàs preparada pel següent repte.

0: Bé, Carola, jo he estat revisant la teva discografia i he anat comptant, ja que avui va la cosa de càlcul i tot això, he estat comptant quantes cançons tenies a l'Spotify, per exemple. He vist que com a mínim són 100, tens algunes més. Si vaig comptant les dels teus projectes i les col·laboracions que has fet amb altres músics, em sortien 100, espero no haver-me descomptat.
1: Wow.
0: Així que el proper repte és força senzill, però s'ha de pensar una miqueta, vale? Si jo et dic que em sumis tots els nombres consecutius de l'1 al 100, mentalment, sense cap mena d'apuntar res, diguéssim, en un full, quina estratègia seguiries? Sumar tots els nombres consecutius entre l'1 i el 100.
1: Ai,
0: espera que respiro, m'hauria d'haver pres aquest cafè, no?, que deies al principi.
1: Sí. Com hauria sumar?
0: Sí.
1: Ostres, de l'1 al 100. Bueno, jo ficaria una llibreta.
0: Sí.
1: I apa, un, dos, tres. I anar sumant,
0: anar,
1: no?
0: Sumant un darrere l'altre.
1: Clar. Hòstia, però Déu-n'hi-do, si fa nada. Però bueno, sí.
0: Són molts nombres, oi que sí? Vale.
1: I no sé si els posaria amb franges de 5. No sé.
0: Amb franges de 5? Bueno, seria una estratègia per anar una mica més ràpid.
1: Sí.
0: Això segur.
1: Sí. Vale. Com per anar, saps? Anar fent franges i anar sumant i llavors sumar total. No sé.
0: També seria una opció. També estaries una estona, també, per
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí, vale. Unes hores.
0: Vale, et dono una pista.
1: Sí.
0: Quin resultat et dona sumar 100 i 1?
1: 101.
0: Molt bé. I 99 i 2?
1: 101.
0: I 98 i 3?
1: 101.
0: I 97 i 4?
1: 101.
0: Què està passant? Què estem fent? Per començar, què estem fent? Què estic fent? Amb aquesta disposició que t'estic donant dels mateixos nombres que havies de sumar.
1: Clar, estàs restant-ne un i sumant.
0: Restant?
1: O sigui, estàs com desplaçant, no?
0: Sí, els estic agrupant per parelles.
1: Exacte.
0: Comencem pels extrems,
1: sí,
0: 1 i 100,
1: sí.
0: 2 i 99,
1: exacte.
0: 3 i 98, 4
1: sí.
0: i 97.
1: Vas restant un de l'esquerra i sumant un a la dreta.
0: Vale. I què ha passat quan hem fet aquest procediment?
1: Clar, que veus que hi ha un patró.
0: Sí.
1: I que, o sigui, que és que, bueno, sí, sí que hi ha un patró i, per tant, suposo que deuen sumar això, 101.
0: Clar, tots sumen 101 si els vas agrupant per parelles d'aquesta manera.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, si tenim 100 nombres, mm-hmm, és tan fàcil com dir, si totes aquestes parelles sumen 101, és tan fàcil com dir, vale, quantes parelles tenim? Quantes parelles tindríem si els estem agrupant de dos en dos i tenim 100 nombres? Si tenim 100 nombres, la meitat són 50.
1: 50.
0: Tenim 50 parelles.
1: Sí.
0: El problema de sumar de l'1 al 100 es resumeix a multiplicar 50 per 101. Vale. Aquesta fórmula matemàtica, que diguéssim, la podem generalitzar en qualsevol tipus de suma consecutiva com aquesta, de fet, la va trobar als 10 anys un matemàtic alemany que es diu Carl Friedrich Gauss, i ell, de fet, es va donar

0: que a partir de pensar una mica i buscar quin patró hi havia darrere d'aquest problema, podia trobar com una mena de drecera per resoldre'l. I de fet aquesta drecera se sintetitza la fórmula que quan tenim aquest tipus de sumes, l'únic que hem de fer és multiplicar la meitat del nombre que ens donguin, del nombre màxim, pel nombre següent. És a dir, 50 per 101 obtenim el resultat de sumar de l'1 al 100 tots els nombres consecutius. Llavors, tenint aquest plantejament clar, si ara et dic suma'm tots els nombres de l'1 al 10 consecutius, què hauries de fer?
1: Vale, hauria de sumar 11 per 5.
0: Exacte, i quin resultat et dona?
1: 55.
0: Fantàstic.

0: Estem sentint el tema Mariona del teu primer disc, Sirin, i de fet, per aquí també està sonant una col·laboradora teva i que ha sigut convidada a aquest programa. Qui és, exactament?
1: L'Edurne Arizu.
0: A l'acordió?
1: Sí, sí, a l'acordió, sí, sí.
0: Molt bé. En aquest disc, de fet, hi van participar molts músics importants de l'escena musical catalana. I a mi m'ha agradat molt una cita que he trobat teva en una de les entrevistes que vas concedir en el seu dia sobre aquest projecte. I és que dius que volies transmetre un missatge d'amor i pau amb aquest disc. Per tant, ara farem un altre tipus de sistema de càlcul en el qual et donaré tres pistes.
1: Val.
0: La primera pista és que si faig el símbol de la pau amb la meva mà dreta, estic pensant en el nombre 12. Si faig el símbol de la pau amb la mà esquerra, estic pensant en el nombre 192. I combinant... Ja s'ho està apuntant.
1: Sí,
0: i combinant tots els dits de les dues mans, puc comptar nombres tan grans com 1.000 o més, si vull. Quin tipus de sistema creus que estic utilitzant?
1: Ai, mare meva. No sé, ni idea. 12?
0: Sí.
1: Això és 192.
0: 12 i 192. Però tu volies transmetre un missatge d'amor i pau, per això estem fent aquest joc ara.
1: Ah.
0: Et dono alguna pista més, no? Potser?
1: Sí.
0: Vale. De fet, el que estic fent és comptar en sistema binari. Si vaig des del dit petit de la meva mà dreta, vaig resseguint cada dit, són potències de 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al quadrat, 2 al cub, és a dir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 i 512. Per això, quan t'estava dient que estava fent el símbol de la pau, a la mà dreta, de fet, per fer el símbol de la pau és molt fàcil, és el dit índex i el del mig. A la mà dreta és potència de 2 al quadrat i 2 al cub. A la mà esquerra és potència de 2 a la 6 i 2 a la 7. Per això, amb la mà dreta podia fer el número 12.
1: Clar.
0: I amb la mà esquerra el 192.
1: Val.
0: O sigui que a partir d'aquí pots comptar, si necessites algun truc més, ara ja saps com sumar de l'1 al 100 mentalment, com comptar amb els dits a nombres molt grans. Ho pots fer amb aquest sistema, que és el binari, i que de fet vam parlar en aquest programa amb molt més detall amb l'Alba G. Corral en el seu dia.

0: Anem ja amb l'últim repte, Carola, però tu tenies un comentari sobre aquesta manera de comptar en sistema binari que t'ha agradat i que relaciones amb l'Índia, també.
1: Sí, perquè a l'Índia compten al revés, comencen pel dit petit, no? Nosaltres normalment, allò de petits, doncs comptem un, dos, tres, quatre... Uh-huh. Ells compten al revés i, a més, totes les falanges, les quatre falanges són 16.
0: Vale.
1: En un, dos, tres, quatre, i comencen pel dit d'anular, 5, 6, 7, 8... No? Pel del mig, 9, 10, 11, 12, 13, i per l'índex acaben 13, 14, 15 i 16.
0: No ens sorprèn del tot, perquè els indis són bastant bons amb l'enginyeria informàtica. Mm. També tot el component matemàtic i la seva música, vull dir que és possible, al final no saps d'on prové cada idea, no? Bé, tenim un últim repte.
1: Vinga.
0: I per poder fer aquest últim repte de càlcul mental, m'hauries de dir una data que sigui molt important per tu.
1: Ah, sí, el 30... Sí.

0: del 06 del 2017.
1: Vale, 30 de juny del 2017?
0: Sí.
1: Vale. Ara t'ensenyaré un mètode per recordar en quin dia de la setmana va caure aquesta data, i de fet ho pots aplicar amb aquesta data o pots aplicar en qualsevol altra que sigui important per tu i et vingui de gust, faci il·lusió recordar-ho.
0: Bueno, el meu naixement també podria dir.
1: Bueno, després si vols ho fem.
0: Ah, val, perfecte.
1: Per aquest mètode només necessitem fer una suma i una divisió. I concretament, les dades que necessitarem posant aquesta mena d'algoritme mental que farem serà incloure el dia, que ja hem dit que és 30, aquest és fàcil.
0: Sí.
1: Necessitarem un codi per al mes, farem un petit càlcul per l'any, un altre codi per al segle, i com que l'any 2017 no és cap any de traspàs, perquè de fet si l'intentem dividir entre 4 no és possible, no és divisible per 4, ens faltarà dividir només aquesta suma per 7, i això ens donarà el dia de la setmana.
0: Va.
1: Aleshores, anem per ordre. El dia és 30.
0: Sí.
1: T'he donat un altre full amb un parell de taules, perquè hi ha alguns càlculs addicionals que avui no tenim temps de fer, però m'hauries de dir ara, al mes de juny, quin nombre li correspon en aquestes taules?
0: 4.
1: Perfecte, llavors si sumem 34, tenim 34. El següent pas és tenir la xifra que necessitem per l'any, i de fet és senzillament seleccionar les dues últimes xifres de l'any 2017 que has comentat, que és 17.
0: Mm-hmm.
1: 17, i sumem 17 entre 4 i obtenim 21.
0: Val.
1: Vale? Aquesta és la xifra que necessitem. Aleshores, 34 més 21, quants són? Ara que ja domines completament els càlculs.
0: 34, 40, 55.
1: 55, molt bé. Tens una altra taula, aquesta vegada pel segle, perquè estem parlant de l'any 2017. Quin nombre proporciona aquesta taula?
0: Menys 1.
1: Per tant, el nombre que tenim ara en aquesta suma és...
0: O sigui, 54.
1: 54. Llavors, com que volem saber aquest 54, volem que ens doni la pista d'en quin dia de la setmana va caure aquesta data tan important per tu, que va ser el 30 de juny del 2017, ara només necessitem dividir-ho entre 7 i quedar-nos amb el residu. El residu de dividir 54 entre 7 és 5.
0: Val.
1: Quin dia de la setmana és el número 5?
0: O sigui, dilluns, dimarts, dimecres... Jo, divendres.
1: Ah, vale.
0: Perdó. No ho he comptat, ho he dit així. Oh!
1: Sí, que el 30 de juny del 2017 va caure en divendres.
0: En divendres, vale.
1: Te n'enfies de mi o vols comprovar amb el calendari del teu telèfon?
0: No, té lògica perquè era un concert. Era un concert, sí.
1: Bueno.
0: I seria divendres o dissabte, vull dir que...
1: Molt bé. Ara ja tens la certesa que és el divendres. T'ha agradat això?
0: Sí, molt.
1: Molt bé. Doncs després de donar-te diverses eines per seguir comptant les teves cançons, els teus projectes i, en definitiva, dates importants, que siguin dates importants per tu, és el moment que m'expliquis per què estria la música amb la qual acabarem avui.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música amb Laura Ferrer Rozada.
1: Avui a la cinta de Mobius m'ha acompanyat la clarinetista, cantant i compositora Carola Ortiz, i juntes hem practicat el càlcul mental musical i matemàtic. I quina música ens has triat, Carola, per acabar?
0: Serrana la matadora.
1: Per què?
0: aviam, perquè em vas preguntar alguna cosa de càlcul.
1: Sí.
0: I aquesta cançó, mira que l'he cantat moltíssimes vegades, però té aquest component del folklore popular, que cadascú es fa el ritme que vol.
1: Vale.
0: I clar, moltes vegades són gent que no van estudiar en un conservatori o en una escola de música, i llavors no tenen aquesta concepció del ritme tan quadrada, no?, com podem tenir nosaltres. I aleshores, elles ho fan d'aquella manera, que sempre ho fan igual, a més, i que no, o sigui, que és molt antinatural per mi i que em requereix com de càlcul, no? Llavors la vam gravar i en directe, vull dir, abans de cada concert me l'he d'estudiar perquè hi ha com una irregularitat allà rítmica que m'és molt antinatural i que l'he de pensar.
1: Bueno, doncs mira, ens acomiadem avui per pensar en aquesta cançó, Serrana la matadora, del teu disc Cantareres.
0: Sí.
1: Carola, ha sigut un plaer fer càlculs amb tu avui a l'estudi.
0: Igualment, Laura, gràcies per convidar-me.
1: Un plaer, i m'ho he passat molt bé.
0: Sí, jo també.
1: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Us hem acompanyat Pau Blas i el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat. Viu ben...

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir el concert d'homenatge a Montserrat Torrent, mestra de generacions d'organistes que celebra els seus 100 anys aquest 2026. Doncs coincidint amb l'aniversari de Torrent, 21 d'aquests deixebles es van aplegar en una marató, podríem dir així, just l'endemà que Montserrat Torrent fes els 100 anys. L'aniversari era el divendres 17 d'abril i el concert es va fer el dissabte dia 18. El concert el va gravar Catalunya Música, un concert extens, més de 2 hores de música, peces breus i plenes d'encant, escollides per cadascun dels intèrprets per a oferir-los a la professora, a Montserrat Torrent i al públic del Palau. I ara a tots els oients de Catalunya Música, que d'aquesta manera tenen una ocasió fantàstica per a descobrir un repertori fantàstic en un concert d'alt nivell. I que va començar amb Montserrat Torrent, que als seus recents 100 anys fets va interpretar música de Francisco Correa de Araujo, el tiento número 15 de quarto tono. Amb Montserrat Torrent, des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Era Montserrat Torrent el dia després d'haver fet 100 anys al Palau de la Música Catalana i interpretant Correa d'Araujo, un d'aquells autors que l'han acompanyat sempre. Montserrat Torrent és un cas únic al món, una concertista que continua interpretant música públicament als seus 100 anys, una organista que continua en actiu i que s'admira de com l'amor per la música, per l'orgue, per tot allò que fa, la manté viva. Admire tothom, valgui la redundància, per la vitalitat envejable amb què Montserrat Torrent encara la seva vida. Ara la sentíem interpretant el Tiento número 15 de Cuarto Tono, música de Francisco Correa de Araujo, el compositor que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII, música interpretada des de l'orgue del Palau de la Música Catalana, que és on som avui, amb aquesta gravació de Catalunya Música de l'abril del 2026. I a partir d'ara, per l'escenari del Palau hi desfilaran 21 alumnes de Montserrat Torrent. Molta música, per tant, a partir d'ara i que suprimirà en bona part la nostra paraula per fer espai a l'homenatge que us oferim avui. En primer lloc, sentim Jordi Vergés, organista tarragoní, titular de l'orgue de la Catedral de Tarragona i professor del Conservatori també d'aquesta ciutat. Interprete el preludi i fuga en do menor, el número de catàleg 549 de Johann Sebastian Bach.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que després de la Segona Guerra Mundial, la ballarina nord-americana Marian Chase va

0: Marian Chase és reconeguda com una de les pioneres de la dansa teràpia moderna, però no va ser la primera. De fet, des de temps ancestrals, moltes cultures han utilitzat la dansa en rituals de sanació i cohesió comunitària. Avui la ciència confirma alguns d'aquests efectes. Ballar pot disminuir els nivells de cortisol, l'hormona relacionada amb l'estrès, i afavorir l'alliberament d'endorfines i oxitocina vinculades al benestar i al vincle social. A banda, ballar activa moltes àrees del cervell alhora i redueix el risc de demència, entre moltes altres coses. Avui, al Set de Sons, doncs, ballarem per estar més sans i més feliços. Dels efectes positius de ballar, en parlarem amb la psicòloga i especialista en ball terapèutic, Cristina Portavila. A més, a les seccions didàctiques, avui coneixerem la història d'O Happy Day, un himne que, precisament, es viu amb tot el cos, i descobrirem com la música gospel i els espirituals negres van transformar la mirada artística del coreògraf Elvin Ailey. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Com sempre, abans de res, ens agrada començar el programa amb música que ens ajudi a respirar, a deixar enrere l'estrès i connectar amb la calma i la positivitat. Avui ho farem amb una de les peces més conegudes de la banda sonora del documental El misteri dels flamencs. Porta per títol L'arribada dels ocells i és amb la Cinematic Orchestra i la London Metropolitan Orchestra.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Segur que heu sentit més d'una vegada la frase «Mens sana, incorpore sano». Però, tot i que sembla un eslògan per a un gimnàs, en realitat és una pregària als déus. La va escriure el poeta romà Juvenal a finals del segle I després de Crist. Pel que sembla, Juvenal ja es va adonar de la importància de posar consciència tant a la ment com al cos. Nosaltres avui afegirem una altra part que cal tenir sana, també, la de les emocions. I és que ment, cos i emocions formen un tot que hem de cuidar. Avui descobrirem com fer-ho gràcies al ball i a la música. De tot plegat en parlarem amb la psicòloga i coach experta en ball terapèutic, Cristina Portavila. Cristina, benvinguda al Set de Sons.
2: Hola, gràcies, Esther. Moltes gràcies.
1: Fa 20 segles que Juvenal ja va escriure aquesta famosa frase, que hem sentit moltes vegades. Però no li acabem de fer cas últimament, no? O sigui, anem una mica en la societat actual, vivim encara molt sovint en la ment, no? Tota l'estona.
2: Estem realment en una societat molt mental, sí, com tu dius. De fet, fent servir les paraules de la frase, mens i corpore són la mateixa cosa. No són dues coses separades que estan connectades, sinó que són una unitat, no? I això la neurociència ja està parlant del pensament corporal o cognició corporal, no? Hi ha una frase que m'agrada molt, que és «moving the mind, thinking the body». Està comprovat que el cos també pensa, també pren decisions. Quan una decisió arriba al cervell i es fa conscient, el cos ja havia donat senyals de decisió presa. D'això n'hi ha estudis.
1: De fet, em sembla que hi ha neurones fins i tot al cor. S'ha demostrat que hi ha neurones al cor. Per tant, aquesta idea que tenim que en el cervell és on estem pensant, fora.
2: Sí, correcte. Bueno, els nervis estan fets de neurones, tenim nervis per tot el cos. Sí que és veritat que tenim un segon cervell a l'estómac, que és molt gran, és com la mèdula espinal de gran, o sigui,
1: prou
2: gran. I tenim un petitó al cor, que em sembla, si no m'equivoco, que té unes 40.000 neurones, però és molt funcional i és independent del cervell. O sigui, estan connectats, però també pren les seves decisions, no? Sí, que tenim més d'un cervell, no només el del cap.
1: I això fa, doncs, que ens haguem de replantejar aquesta relació amb el nostre propi cos, no? Però, és clar, quan pensem, per exemple, en teràpia psicològica, el primer que tots ens ve al cap és, estar asseguts i parlar. I tu proposes una cosa totalment diferent, en aquest cas.
2: En teràpia individual també estem asseguts i parlant. Tampoc traiem importància a la validesa que té la psicologia convencional, no? Són tècniques provades i comprovades que funcionen. El que passa és que quan es queda tot molt mental, és com que falta una pota, no? N'hi ha molta gent que té molt clar mentalment les coses que li passen, sí, perquè jo em comporto així, perquè ve de la infància, que em va passar tal cosa i tal.
1: Però ho tenen molt analitzat,
2: no? Sí, però ho segueixes fent, ho segueixes repetint, segueix passant i no te n'adones, no? Llavors, a vegades s'ha de baixar el cos per tractar-ho des d'un altre lloc.
1: I com ho fas, per exemple? Doncs en aquest mateix cas que ens has posat d'ara, no? Doncs com ho fas? Què li proposes en el pacient al primer moment?
2: Comencem amb preguntes per baixar el cos, no? Això que m'estàs explicant, on ho notes? On ho sents? Un cop ho poden ubicar en el cos, doncs potser ho noten al pit. La majoria de bloquejos solen estar, no sempre, no tots, però solen estar o a la part d'aquí, del ventre, pelvis, caderes, o aquí al pit, no? Quan diem jo, posem la mà al pit, aquesta zona també és una zona molt delicada, o a la gola. Vaig tenir una clienta que estava afònica molt sovint i vam estar tractant el tema de quines coses voldries dir i et calles i no dius, no? I quan va començar a aprendre a expressar allò que volia, allò que no volia, el que li agradava, el que no, no va estar més afònica. O potser de forma puntual, com tothom, no? Però moltes vegades a la gola també es generen molts bloquejos. Llavors, una miqueta, doncs això, no? Situar allò que estàs explicant, a on ho sents, a on ho notes, i un cop situat va molt bé també deixar-se venir una imatge. Si fas una mirada interna, quina imatge et ve? El primer que vingui, sense filtrar per la ment, perquè després la ment diu això no té sentit, és una bajanada, no? I aquí ja anem baixant el cos.
1: I d'alguna manera podríem dir que el cos crida allò que no estem dient?
2: És a dir,
1: no? Ara deies això de l'afonia, però, per exemple, persones que tenen molt sovint mal de panxa, no? O que tenen
2: migranyes.
1: Problemes... Sí, exacte. Mm. I tot això, d'alguna manera, si ho entenem com una unitat, la ment, el cos, les emocions, ho podem descodificar una mica més fàcil, no? I tu fas molt amb el moviment, també, no? Mm-hmm. Amb el ball, en aquest sentit.
2: Llavors, el ball sí que és una cosa més de grup. En individual, mm-hmm. a vegades he fet la proposta. No tothom està obert a anar al psicòleg i posar-se a ballar.
1: Clar.
2: Llavors, sí que si veig que n'hi ha algun bloqueig molt corporal, sí que faig la proposta. Vols que treballem això en moviment? Mm-hmm. I posem una música i deixem anar aquesta ràbia, que a vegades n'hi ha gent que diu, ostres, és que m'ha fet ràbia, és que... Vale, vols que movem aquesta ràbia, la deix...

0: I som éssers espirituals encara que no ho sapiguem o no ho vulguem veure, però ho som, no? Llavors, a nivell emocional, el ball terapèutic impacta molt en l'autoestima. Ens puja molt, ballem l'autoestima, de fet, no? Mm-hmm. I ens estimem. Tinc una clienta que porta 3 anys en un dels grups i deia que ella ha après a estimar-se amb el ball terapèutic i cliquen les llàgrimes i deia, m'emociono només d'expressar-ho en veu alta. Tenim més energia vital. Per què? Perquè els bloquejos que tenim emocionals en el cos són bloquejos musculoesquelètics. Uh-huh. Llavors, per això no n'hi ha dos cossos que es moguin igual en el món. Cadascú té els seus bloquejos, les seves rigideses, tots tenim emocions por ahí atrapades i quan desbloquegem alguna cosa, circula millor l'energia. Per això tenim més energia vital. L'equilibri i el benestar emocional. Aconseguim gestionar les emocions des del cos i anem equilibrant i tenim aquest benestar, no? A nivell mental, cognitiu, diu la Nazaret Castellanos, no?, que és una neurocientífica que m'encanta. Ara ha tret un llibre que es diu El cerebro en danza, que parla una mica dels beneficis de la dansa en el cervell, no? Uh-huh. Ella diu que el ball és un preventiu del deteriorament cognitiu i físic. Ens dona més claretat perquè les emocions nublen el cervell, emboiren, mm-hmm, no? Mm-hmm. Llavors ens dona més claretat.
1: I pensar massa també, perquè entres en bucle, no?
0: Sí,
1: en canvi, quan ho comences a posar dins del cos, això s'acaba, no?
0: Correcte.
1: Aquest sistema que tenim a vegades cerebral de donar tom sempre a la mateixa truita, no? Mm-hmm. Doncs quan ho fas amb el cos, para.
0: Sí, correcte. Bueno, comencem amb la respiració. Mhm. Mentre estàs observant la teva respiració, no n'hi ha pensaments.
1: Per tant, té molts beneficis, eh? Aquí podríem posar-hi, doncs, beneficis per persones que tenen una depressió, com tu deies, de l'autoestima, per superar dols... Mm. Sí, hi ha moltes coses, mm-hmm, que ens pot ajudar el ball terapèutic, per això tu estàs fent aquestes sessions amb dones, normalment, sí, perquè normalment són les que venen, i no sé si hi ha límits d'edat.
0: No, ni d'edat, ni de cos, ni de pes...
1: Ni de capacitats, ni d'haver ballat mai,
0: no,
1: ni de...
0: No, ni de flexibilitat, ni... No cal ni tenir ritme per ballar, ni saber ballar, ni que se't doni bé, no. Uh-huh. És... No, perquè deixem que el cos es mogui en llibertat. I llavors també n'hi ha la pauta de cadascuna fins a on el cos li permet. Autocura. Uh-huh. Que diem de saltar d'alegria, pues, si em fa mal el genoll, jo no salto.
1: Ho faig salto altra... diferent.
0: O salto diferent, no? Uh-huh. O salto amb una cama. O... Vull dir, adaptar una miqueta... El ball terapèutic és superflexible i és adaptar-lo a les possibilitats de cadascú.
1: I és millor fer-ho sol o en grup?
0: Si vols treballar alguna cosa molt teu, individual, uh-huh, clar, en solitud podem adaptar cada ball a allò que tu vols treballar, no? De fet, me'n recordo una vegada que tenia un grup i aquell dia no sé què va passar, que una estava malalta, una altra tenia metge, una altra... Bueno, que va venir una persona. I al principi va ser com, ostres, vaig a ballar sola? I li vaig dir, bueno, si vols, cancel·lem la classe. Dic, però ja que estàs aquí, jo també. I ella feia teràpia. Ve molta gent que fa teràpia com a complement, uh-huh, de la teràpia, no? Uh-huh. Perquè en el ball afloren coses que després pots treballar individualment amb el teu terapeuta, no? Llavors, amb aquesta noia feia teràpia i vam estar treballant un tema seu molt concret i va ser una sessió preciosa, superxula. També és veritat que en grup es genera una energia, una potència, no? De, estem totes compartint emocions, són coses profundes... Bueno, pues sí, pues com la meditació en solitud o en grup, no? En grup es genera també una energia que és diferent.
1: Quan s'està en grup pot ser una miqueta més fàcil no tenir tanta vergonya, no? això també pot ajudar, no? El fet de fer-ho en grup.
0: Sí, sí, de fet, tot el que podem ho veiem amb els ulls tancats, perquè la zona dels ulls és un anell de control que té el cervell. Mm. Llavors, pensa que pels ulls entren tots els perills, no? És totes les senyals d'alerta que venen de, mm-hmm, coses que veiem, no? Normalment, a l'oïda també, però als ulls més.
1: Però a l'oïda potser ja li estàs, com que estàs posant música, potser l'estàs una miqueta ja condicionant, no?
0: Sí,
1: I portar-li doncs, els sentiments que tu vols evocar o el que tu vols provocar, no? I llavors l'orella perd aquesta sensació dels perills, no? D'alguna, mm-hmm, manera, però els ulls no.
0: Llavors, amb els ulls tancats, el que podem fer o el que fem és anar cap a dins, perquè no és com ballo, sinó què passa en mi quan ballo, no? Quan

0: estic movent aquesta emoció o l'altra. Llavors tenim més capacitat de mirar endins, d'observar-nos, no? Què estic sentint, què m'està passant, què aflora, què veig, però què veig per dins, no? Uh-huh. I el tema dels ulls tancats va molt bé també per les vergonyes. No ens fa tanta vergonya, perquè no, ni mirem ni ens miren, no? Uh-huh. D'alguna manera.
1: Clar.
0: I ens deixem anar més.
1: I després de les sessions, per exemple, compartiu el que ha passat?
0: Si ens dona temps, sí. Per exemple, les sessions mensuals que faig una al mes són de 3 hores. Llavors mm-hmm. és un format que permet molt més fer una roda inicial, una roda de tancament. Va molt bé, posar paraules, perquè jo sempre convido, posar, encara que tinguem 10 minuts, mm-hmm. que 10 minuts sempre els trobem, perquè... Pensa que tot el món de les emocions és un món molt caòtic, de sensacions, mm-hmm. No és endreçat, no? Quan tu poses paraules, has d'endreçar tot això per explicar-ho, perquè els altres ho entenguin, i tu mateixa, no?, per entendre't. I després també passa una cosa. Tot el que són sensacions, tot el que treballem corporalment i emocionalment, és una mica com quan somies a la nit. Mm-hmm. En quan te'n vas per la porta, es pot esvair una miqueta. Tu te'n vas superlleugera, amb una sensació superguai, però allò que ha aflorat, si no hi poses paraules, a vegades s'esvaeix.
1: És com passar-ho de l'inconscient al conscient.
0: Correcte, sí. Sí, sí, aflora alguna que n'hi ha al subconscient i està per allà, no? Donant voltes pel cos. Si li poses paraules, ho fas molt més conscient. Una vegada hi havia una noia, vam connectar amb la por, per ballar la por, i escoltar el missatge que porta, i deixar-la anar per entrar després al coratge, no? Ballant la por li va venir molta ràbia, molta.
1: Uah.
0: I llavors és allò de, ostres, què m'està passant? Perquè em surt ràbia, no? Mm-hmm. I llavors és el que tu dius, no? Quan li poses paraules, estires una mica del fil, dius, ah, perquè la por que tinc a separar-me m'està connectant amb la ràbia de les coses que m'ha fet, saps? Però tot això no era conscient encara.
2: Aturem per uns instants l'entrevista amb la psicòloga Cristina Portavila per deixar-nos captivar per la tendresa d'una música que expressa a la perfecció la fragilitat que tots sentim en algun moment de la vida. La sentirem en una interpretació del conegut pianista Keith Jarrett. Es tracta de Don't Ever Leave Me, una peça que formava part del musical Sweet Adeline.

0: Seguim endavant descobrint tots els beneficis i les possibilitats del ball terapèutic amb la psicòloga Cristina Portavila. M'imagino que és un treball que et deu portar moltes vegades a l'infant, no?
1: Ui, sí.
0: A l'infant interior, no?
1: Sí.
0: Aquesta, ara deies això de les pors, no? Doncs segurament surten moltes pors infantils, moltes coses, doncs, allò, frases o coses que et venen dels pares, no? Segur que en aquestes sessions apareixen moltes coses d'això.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, tenim balls, perquè cada sessió és una temàtica diferent, llavors tenim balls on connectem amb la nostra nena interior, i des del nostre jo adult la podem ajudar, no?, a sostenir allò que en aquell moment ella no podia sostenir perquè no tenia les eines. Llavors fem aquesta sanació, no?, i des d'aquí la traiem a jugar i a ballar.
0: Com dèiem abans, les emocions és evident que s'adhereixen, doncs, d'alguna manera en el cos, no?
1: Sí.
0: Les tenim, doncs, els traumes i tot això, doncs, queda com adherit.
1: Sí, sí, sí, sí. I m'encanta aquesta paraula. Jo no l'havia fet servir, d'adherir-se. Jo sempre deia una emoció es queda com estancada o... adherir-se, és que és la paraula justa, perquè és com quan ens fan una operació òssia, no?, el genoll, el que sigui, quan allò comença a cicatritzar, l'os normalment fa unes adherències, no?, per curar millor.
0: Sí.
1: Llavors, és la mateixa imatge que em ve amb l'adherència de l'emoció. S'adhereix al sistema musculoesquelètic. Per això crea bloquejos musculars, no?, contraccions, rigideses... Bueno, seria tota la part psicosomàtica. Després, allò que deies tu, no?, de que el cos diu el que la ment calla, no?, i comença susurrant. Primer...
0: Una petita molèstia.
1: Sí, sí, però què fem? Un analgèsic i pa'lante, no? Llavors, no escoltem, i el cos va elevant el to de veu, i cada vegada crida més si no li fem cas. Llavors, doncs, de repente tenim una rigidesa, una molèstia, allò es converteix en una contractura, o tenim un mal de panxa i allò passa a ser una úlcera, o... i ve tota la part psicosomàtica, no? Llavors, jo crec que totes les malalties tenen una base emocional, que no és l'únic factor, és multifactorial. Tampoc ens perdem aquí de que l'emoció és tot, Però totes les malalties tenen una base important emocional.
0: Tu, per exemple, després de tots aquests anys de trajectòria, quan veus una persona com camina, com gesticula, per exemple, amb la cara, com pots veure, doncs, quins traumes pot arribar a tenir, o pots intuir-ho, si més no?
1: Tu pots veure si és un caminar expandit o en contracció, si té energia o si està, no, com apagat.
0: No, però una persona, per exemple, que és més aviat capcot, no?, que sempre està com mirant avall, això també demostraria alguna cosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Ara, d'aquí a interpretar què n'hi ha al darrere, per exemple, una persona que va amb els ombros enrere, pit expandit i camina pel carrer, que sembla molt segura, podria tenir una emoció de coratge, sí, però podria estar en la ràbia, també. Llavors, clar, això ja és una interpretació. O una persona que va, doncs, això, no?, en contracció, ombros endavant, no?, més mirant cap a baix, com tu deies, podria ser que estigui trista, que estigui passant un dol, que hagi tingut una pèrdua a la casa, el que sigui, no? Podria ser una tristesa. Però també podria ser un trauma infantil, potser portat tota la vida caminant així. Llavors, clar, tampoc ho sabem, no?
0: Clar.
1: Llavors, sí, veus coses. N'hi ha una cosa molt interessant, que és que quan les persones ja són més madures, segons les arrugues, pots saber si han tingut una vida més feliç o més de patiment. Això sí que indica, saps?
0: Però el més curiós és que la nostra postura, la nostra manera de moure'ns i la nostra gestualitat facial, que és en part està condicionada per tots aquests traumes passats, no?, afecta com ens sentim, com pensem i com reaccionem en el present, no? I això, o sigui, diguéssim que el nostre passat afecta el nostre present i el nostre futur, no?
1: Sí, aquí n'hi ha... Bueno, sí, el nostre passat condiciona el nostre present. Si sanem les ferides del passat... podem anar endavant, deixant enrere patrons que s'han anat repetint, coses així, perquè des del present estem creant el futur. Llavors, totalment d'acord amb això que dius, no? Llavors, n'hi ha com una bidireccionalitat amb tot això que estem parlant. Quan la meva postura, la meva gesticulació facial és de xof, el meu cervell interpreta que estic xof, no? I comença a generar neurotransmissors d'estar xof. I tot

0: Aquests neurotransmissors passen a la sang, no? Es converteixen en hormones, sí. I ja tenim el cos inundat.
1: De xof.
0: Sí, d'aquesta, tota la química associada amb el xof, no?
1: Clar.
0: Quan jo poso una postura d'apertura, de me siento guay, no? El meu cervell diu, ostres, s'està sentint segura, s'està sentint bé, empoderada, i comença a segregar neurotransmissors d'això. Llavors, amb la postura puc condicionar l'emoció i la química del meu cos. Tampoc caiguem aquí en què quan estic trista vaig a forçar una postura. O sigui, les emocions s'han de transitar.
1: Sí.
0: Però un cop transitades no ens hi hem de quedar enganxades, no? Perquè, per exemple, la tristesa és una emoció molt típica on si la transito molt de temps m'hi puc sentir fins i tot còmoda i quedar-me enganxada.
1: Llavors, sí, allò de la zona de confort, no? Que
0: sí,
1: se'n diu.
0: Sí. Mm. Llavors, un cop... Les emocions són un procés, han de començar i acabar. Un cop l'emoció ja l'he transitat, l'he gestionat o l'he regulat o he après, he escoltat, ja està. Ja no cal continuar enganxada. Llavors sí que dius, vale, ara ja puc fer un canvi de postura i vamos a altra cosa, no?
1: És molt potent aquest treball, suposo que en les sessions ho feu, no? En les sessions de ball terapèutic.
0: Clar, veiem el coratge, veiem coses molt xules. Des de l'agraïment, el coratge, l'empoderament, la sororitat, el perdó, però no un perdó egoista des de l'ego, de te perdono, o sigui... te juzgo, no? Te condeno i luego soy tan buena que te perdono.
1: Tinc el poder de perdonar-te, no?
0: Exacte. No, no des d'aquí, és un perdó intern. Perdono per mi, egoístament, perquè l'egoisme té molt mala premsa, però és necessari.
1: També el necessitem, no?
0: Clar, jo cuidar-me, no? Jo soc el primer a la meva vida, perquè si jo estic bé puc cuidar millor els demés. Llavors és aquest perdó de perdono per estar jo bé, per ja estar jo en pau. I llavors veiem el deixar anar el rancor, l'amargura, deixar anar tot, i des d'allà podem connectar amb la pau interior.
1: Això ho fas a través de moviments guiats o com ho gestiones, no? Com ho fas?
0: N'hi ha pautes molt simples, no? Que ajuden, sobretot al principi, ja quan porten amb mi... mesos, o un any, o dos anys, ja diuen, bueno, ja les teves pautes me les passo pel forro i faig el que el cos em demana. Perquè ja han interioritzat, no?, una miqueta cada emoció, cada... Però, clar, no podem veure el coratge des de la contracció muscular, des d'un cos encorbat, el coratge ha de ser amb una expansió, no?, ombros enrere, el cap una mica amunt, i des d'aquí connectem molt millor amb el coratge. O tampoc ho podem connectar amb la ràbia si estem rient. Tenim que fruncir el ceño, no? Llavors, cara i cos, no? Tot ajuda. Quan estem en ràbia, estem en tensió, no? La musculatura està apretada, perquè la ràbia ens dona molta energia, ens carrega de potencialitat, no? Llavors, bueno, les pautes són molt simples. Moviments rodons, o moviments lineals, o, pues, això, expandim el pit... Molt, molt fàcil, molt fàcil.
1: Clar, en una sessió de ball terapèutic la música és una gran aliada de tot plegat.
0: Total.
1: No? Com esculls les músiques? Com ho fas?
0: Al principi tirava de músiques que havia escoltat jo en alguna formació en la que jo havia sigut alumna, no? Perquè pues, no tens l'experiència. Ara he desenvolupat com un sisè sentit. Jo vaig amb el Shazam a tot arreu.
1: Aquesta que he sentit
0: sí,
1: m'ha agradat.
0: Sí,
1: la puc fer servir.
0: De repente escolto una música i dic, oh, per la ràbia aquesta és ideal. O per l'alegria, m'encanta. O, saps? I també coneixen el grup. Per exemple, l'alegria té moltes possibilitats. Llavors ja sé les que encaixen més o menys, no? També depèn de l'edat del grup, depèn de moltes coses, no? Bueno, pues, amb la ràbia fem servir, per exemple, músiques més heavies, més no? Tambors intensos, bueno, pues, que ens connectin amb les ganes de pegar un cop de puny, de no? pegar una patada. Per la tristesa, òbviament, pues, balades, coses així lentes, que també ens serveixen per l'autoestima. Perquè l'autoestima, jo ballo amb mi mateixa, m'abraço, llavors vaig guiant una mica, no? Però entrem en aquesta connexió amb el nostre jo més profund, amb, no sé, Per la por no sabria definir-te una música...

0: Aquesta que hem sentit és una de les composicions més conegudes de la banda sonora de Pirates del Carib, escrita per Klaus Badelt, i és una de les peces que formen part d'aquestes sessions de ball terapèutic que ofereix la psicòloga Cristina Portavila. Seguim el Set de Sons parlant amb ella sobre els beneficis del ball i la música en el cos, la ment i les emocions. Cristina, queda clar que les músiques en aquest sentit t'ajuden a fer aquest pas. Queda clar que les músiques, en aquest sentit, t'ajuden a fer aquest pas, no? A arribar a l'emoció, a abocar l'emoció. El que dèiem abans, no? Que d'alguna manera és com estafem a les orelles, no? Ara vull que sentis això i la persona està amb els ulls tancats i a partir de la música pot arribar aquella emoció, no? Mm. I a partir d'aquí començar a posar-ho en moviment i trobar, doncs, això, no? Potser estem ballant la por i me surt la ràbia, no?
1: Trobar, i donar-hi espai,
0: donar
1: també.
0: Espai i transitar tot això, que doncs és un gran consell, no?, per fer a casa fins i tot, no sé què n'opines, però es pot fer al grup, es pot fer guiat per tu, però també a casa, no sé si podríem donar algun consell
1: sí.
0: en aquest sentit.
1: Jo tinc moltes clientes que em diuen que a casa també es posen música i ballen, i de fet moltes vegades em diuen, ai, aquesta cançó m'ha agradat molt, me la pots passar? I els hi passo.
0: I s'han fet com una playlist, ells,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, clar que des de casa es pot connectar. Doncs, per exemple, per ballar la ràbia, per mi és molt important, posar la ràbia en moviment, perquè sobretot, i ara vaig a generalitzar, però les dones ens traguem moltes ràbies. Perquè ens han ensenyat que una dona que crida és una histèrica i als homes se'ls hi permet una mica més. No? Tampoc dic que se'ls hi permeti, però... Llavors, les dones ens solen tragar molt les ràbies i els homes es traguen més les tristeses, no? Però els homes no lloren.
0: Sí.
1: Llavors, per això jo sempre dic, posar en moviment la ràbia és important. Llavors, tu et poses una cançó a casa que tu et connecti amb la ràbia i pot ser des de la de Rocky, la música de Rocky, no? The Eye of the Tiger, sí. Algo així. Pues aquesta evoca molt la ràbia. Llavors comences a pegar cops de puny a l'aire, no? Si vols, a un coixí. Cops de puny, patades... I això allibera moltíssim. Quan tu acabes de ballar la ràbia, és com, uah, m'he tret un pes de sobre. La por la solem ballar en moviments rodons, cíclics. I la pauta és així de simple, no? Perquè la por ens protegeix. Llavors, moviments rodons, de protecció, no? M'estic protegint a mi mateixa. El coratge, ja t'he dit, ombros enrere, pit expandit, el cap una miqueta cap amunt, no? I des d'aquí em sento valenta. És molt important la sensació, no només el moviment, sinó també ficar-hi la intenció.
0: La sensació que tu tens, no?
1: Sí. Llavors la tristesa és un moviment lent, que ens porta cap a baix, no? Així com l'alegria ens porta cap a dalt, els braços amunt, cap amunt, somriure ben gran, no? I des d'aquí ballo, molt aeròbic. El deixar anar és un ball que no és bonic, però és superalliberador. Llavors posem una música tribal molt intensa, i comencem a deixar anar, primer com si fóssim un muelle, no? Anant deixant anar muscles. I li estem donant també, com estem entrenant el cervell a deixar anar el control. Deixem anar totalment el control muscular i cada muscle es mou com li dona la gana. I és com

0: anem a tornar-nos boges ballant sense controlar els muscles i que facin el que vulguin, no? I deixem anar. I és com, pues això, el cervell necessita...
1: Entenc que és el moment de deixar anar.
0: I necessita menys control, no? Mm-hmm. Perquè també som persones, estem en una societat molt controladora, volem
1: sí,
0: controlar
1: totalment.
0: Tot. I el control ens porta a la por. Mm-hmm. O sigui, volem controlar perquè tenim por al que passarà i no... la incertesa, no? No, uh-huh. no dominem el futur i no el dominarem mai, per molt que pensem que controlem, no controlem res, en el fons.
1: Mai.
0: No? Llavors, el deixar anar és un ball que a mi, personalment, wow, per mi va ser un descobriment.
1: Uh-huh.
0: Saps? Tant mental, tant mental, i deixar anar tot això.
1: Em sembla molt curiós perquè en diferents ocasions has dit música tribal, no?
0: Sí.
1: I és com si tornéssim, d'alguna manera,
0: ancestros.
1: A com... va néixer la música i, sí, la dansa,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquesta necessitat, no?, de deixar anar, de viure, d'expressar la festa, d'expressar l'alegria, però també, doncs, hi ha moltes músiques i danses també que expressen el dol, no?, de la mort d'un infant. O sigui, anem tornant com a l'essència del que és la música i la dansa,
0: sí.
1: no? I que ens serveix per reconnectar-nos a nosaltres mateixos amb el nostre cos, la nostra ment, les nostres emocions.
0: Sí, sí, sí, sí. El tribal té un algo que ens connecta, pues això, amb aquesta part ancestral, uh-huh. tan primigènia, no?
1: Doncs ens has donat molts consells. Malauradament no tenim més temps, però jo crec que ha quedat clar que la música, el ball... ens poden sanar, ens poden ajudar a transitar les emocions. Les emocions no les hem de deixar en una capseta, que s'adhereixen al cos i després ens afecten tota la vida. Per tant, més música, més dansa,
0: per
1: avançar, doncs, amb més consciència de qui som.
0: Fixa't en la paraula emoció. Emoció.
1: Emoció.
0: En moviment.
1: Cristina, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons.
0: Gràcies, Esther. He estat molt a gust.
2: Música i salut a Set de Sons, amb Esther Plana.
1: I ara unirem el poder de la veu a aquest ball terapèutic del que us estem parlant avui. Sergei Rachmaninov, l'any 1915, va compondre una peça ben curiosa per al seu recull de 14 cançons Opus 34. Li va posar per títol Vocalized, no de text... No... Li va posar per títol Vocalized, no té text, i està pensada per ser cantada amb una sola vocal, tot i que no s'especifica quina. La sentirem arranjada per al violoncel i veu amb Yo-Yo Ma i Bobby McFerrin.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Aquesta setmana a Catalunya Música als concerts hi farem homenatge a Montserrat Torrent, l'organista nascuda a Barcelona ara fa 100 anys, l'any 1926, una dona que ha dedicat tota la seva vida a la interpretació, a l'estudi i a la divulgació de l'orgue. Ha format generacions d'organistes i ha portat la música d'orgue catalana arreu del món. Doncs Montserrat Torrent l'anirem sentint cada dia des d'algun dels seus enregistraments fets de Catalunya Música, enregistraments durant la primera part de la setmana dels anys 90, i al final el que us oferirem és l'extens concert que es va fer en homenatge a Montserrat Torrent aquest mes d'abril passat al Palau de la Música Catalana, un concert amb 21 dels seus alumnes interpretant música per fer homenatge a la professora, a la mestra, a Montserrat Torrent. Qui ara sentirem interpretant música de Francesc Espelt i de Pablo Bruna, que és com va començar el concert que us oferim avui, un concert de l'any 1992, gravat a l'octubre a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. Aquest concert va començar amb música d'Espelt, que va ser mestre de capella de Santa Maria del Mar. D'ell en sentirem versos de Kyrie de la missa de Nostra Senyora. A la litúrgia s'hi intercanviaven calaien versos, fragments del text, dits per l'orgue, en lloc que el gregorià ho cantés tot, l'orgue deia alguna part del vers, a vegades fins i tot tot. Doncs això s'intercalaia amb el gregorià o amb el cor, era música funcional dins de la litúrgia. Ara ho sentirem, música d'Espelt i després de Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Pablo Bruna és un compositor de ple segle XVII que va néixer a Daroca i que va ser protegit del rei Felip IV de Castella. Sentim la música d'aquests dos compositors per començar el concert d'avui, concert de Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Aquest concert que us oferim avui i que protagonitza Montserrat Torrent, la sentim des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona, es va fer l'octubre de l'any 1992 i ha començat amb música d'un compositor que va néixer al segle XVII, Francesc Espelt. Va ser mestre de capella de Santa Maria del Mar a Barcelona i va morir l'any 1712. D'ell n'hem sentit els versos de Kyrie de la missa de Nostra Senyora. Dèiem que això dels versos era com una substitució dels versos del cor o del gregorià que feia també l'orgue, formava part de la litúrgia. I després de Francesc Espelt hem sentit música del compositor nascut a Daroca l'any 1611, Pablo Bruna, un tiento sobre la lletania de la Verge. Després d'aquests dos compositors, que és com hem començat aquest concert, ara sentirem tres obres del compositor del País Valencià, d'Algemesí, a la Ribera Alta, Joan Baptiste Cabanilles, el compositor nascut l'any 1644 i que va morir l'any 1700.

16, un compositor contemporani d'Espelt, un compositor que va ser el cim de la producció barroca i de qui ara en sentirem el tiento de falses de primer to. El tiento de falses és una forma musical pròpia de la música ibèrica del Renaixement i del Barroc, desenvolupada sobretot a la península ibèrica. Aquest terme de tiento equivaldria aproximadament al terme fantasia o peça contrapuntada puntística lliure, mentre que això de falses fa referència a les dissonàncies i als cromatismes expressius que apareixeran en aquesta obra. La sentirem. Tiento de falses de Joan Baptiste Cabanilles, a continuació també d'ell mateix, La corrente italiana, i finalment i per acabar, el tiento número 21 de batalla, partit de mà esquerra. Tiento, ho deia mare, equivaldria al que és una fantasia de batalla, fa esment al registre de l'orgue ibèric, que són aquelles trompetes horitzontals que surten de l'orgue i que tenen un so molt potent. I partit de mà esquerra fa referència als orgues d'aquell moment, d'aquell segle XVII, inici del XVIII, eren orgues petits amb només un teclat. I perquè hi pogués haver dos plans sonors, soliste i acompanyament, per exemple, doncs els registres eren de mig teclat, es partien en dos parts a tota la península ibèrica. Aquesta partició era entre la nota si i do i, en canvi, a Catalunya era mig to més amunt, entre do i do sostingut. Aquesta és una particularitat de la música d'orgue catalana d'aquell moment en què això de partit de mà esquerra fa esment a que cadascuna de les parts de l'únic teclat de l'orgue és per a fer dos plans sonors diferenciats. Per tant, ara tres obres de Joan Baptiste Cabanilles en la versió de Montserrat Torrent, que la sentim des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Hem sentit música del compositor nascut a Algemesí l'any 1644, a la Ribera Alta. Aquest compositor del País Valencià que va morir l'any 1716, Joan Baptiste Cabanilles. Montserrat Torrent, des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona, n'ha interpretat primer el Tiento de Falses de primer to. Tiento, ho dèiem abans, equivaldria a la paraula fantasia, i això de falses fa esment a jocs cromàtics molt intensos que hem sentit en la versió de Montserrat Torrent, que després de Cabanilles mateix n'ha interpretat una corrente italiana i, finalment, el Tiento número 21 de Batalla, que fa esment a aquell registre de l'orgue ibèric, aquells tubs horitzontals que surten de l'orgue i que fan un so molt estrident, i era un tiento de batalla partit de mà esquerra. Això feia referència al fet que els orgues del moment només tenien un teclat i per a fer dos plans sonors aquest teclat el dividien. Dèiem abans que la divisió a la península ibèrica era entre les notes si i do, i a Catalunya era una miqueta més amunt, entre do i do sostingut. Tot això és el que hem sentit en versió de Montserrat Torrent, a qui fem homenatge aquesta setmana a Catalunya Música amb motiu del seu centenari. Montserrat Torrent, aquest 2026, a l'abril, ha fet 100 anys, continua en actiu, continua fent concerts i nosaltres la sentim des de gravacions fetes durant la seva carrera, gravacions de Catalunya Música com aquesta, que es va fer l'octubre de l'any 1992 a la parròquia de Santa Maria de Badalona, on Montserrat Torrent hi va ser professora d'orgue. A continuació, i després d'haver sentit Espelt, Bruna i Cabanilles, arriba Antoni Soler, música d'un compositor que va viure el ple segle XVIII. En sentirem la sonata en re menor número 24 i després ens n'anirem cap al segle XIX d'Antoni Massana. És el compositor nascut a Barcelona que va fer estudis amb Granados, Marshall, Morera o Pedrell, que als 21 anys va ingressar a la Companyia de Jesús. Antoni Massana va viure a Roma, també a l'Amèrica Llatina i al Liceu, i va ser professor de Lluís Benejam, de qui en sentirem música al final d'aquest programa. D'Antoni Massana, ara Montserrat Torrent n'interpretarà la pastoral. Primer, pare Antoni Soler, després, pare Antoni Massana, música esplèndida en mans de Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el primer concert d'homenatge a Montserrat Torrent, aquesta dona que als seus 100 anys continua amb una vitalitat intacta. La seva trajectòria ha estat marcada pel rigor, per la sensibilitat artística i per una passió inesgotable per la música. És una llegenda viva que avui sentim des d'una gravació de Catalunya Música de l'any 1992 feta a la parròquia de Santa Maria a Badalona. Ara, des d'aquest orgue que Montserrat Torrent coneix molt bé, n'hem sentit la versió d'una de les sonates del pare Antoni Soler, música de ple segle XVIII, la sonata en re menor. Després ha arribat la música d'Antoni Massana, la pastoral preciosa que ens ha ofert Montserrat Torrent. En el que comença a ser la recta final d'aquest concert, us oferirem el final d'aquest concert tot seguit, perquè a partir d'ara entrarem al segle XX-XXI amb Salvador Pueyo, amb Josep Soler, amb Manuel Valls i Lluís Benejam. De fet, ja n'han fet un de salt entre el pare Soler i el pare Antoni Massana i ara ens situarem a ple segle XX. Amb Salvador Pueyo, nascut l'any 1935, ens sentirem la fuga Equalis Motus, a continuació música de Josep Soler. També nascut l'any 35, ens sentirem el tercer coral per a orgue. Josep Soler en va escriure molta de música per a aquest instrument. Després arribarà la música de Manuel Valls, que va morir l'any 1984, sentirem la tocata, i finalment el concert, i com ja us anunciàvem, s'acabarà amb la música de Lluís Benejam. Sentirem un preludi que interpretarà Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

0: En aquesta part final del concert de Montserrat Torrent que us oferim avui, un concert gravat per Catalunya Música l'octubre de l'any 1992, doncs en aquest apartat final hi hem sentit música de Salvador Pueyo, de Josep Soler, de Manuel Valls i de Lluís Benejam. De Salvador Pueyo, la fuga Equalis Motus, de Josep Soler, nascut igual que Pueyo l'any 1935, el tercer coral per a orgue, de Manuel Valls, que va viure del 1920 al 84, una tocata, i de Lluís Benejam, que havia estat alumne d'Antoni Massana, n'hem sentit el preludi que posa el punt final a aquest concert d'avui. Un concert de Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari, amb els 100 anys d'aquesta dona que encara continua fent concerts, doncs Catalunya Música li fa homenatge per celebrar aquesta vida dedicada plenament a la música. Un reconeixement que destaca no només per l'extraordinària aportació artística i pedagògica de Montserrat Torrent, sinó també pel fet absolutament excepcional, i és que Montserrat Torrent continua en actiu i continua fent concert als seus 100 anys. Avui l'hem sentit des d'una gravació de fa 34 anys, de l'any 1992, un enregistrament en què hi han pogut sentir música d'Espelt, de Bruna, de Cabanilles, hi hem sentit música del pare Soler, d'Antoni Massana, de Salvador Pueyo, Josep Soler, Manuel Vall i Lluís Benejam, música interpretada des de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Badalona. Aquest concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el foc és un dels símbols rituals de la humanitat més utilitzats arreu del planeta per la seva capacitat de destruir i transformar alhora?
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
1: Saltar una foguera allunya les malalties, protegeix la collita i els ramats, o et converteix en adult. El foc crema els trastos vells i tot allò que ha de quedar enrere. Per tant, és com una porta d'entrada a un futur lliure de càrregues del passat. A més, el foc escalfa i ens dona llum. Com a símbol ritual, no li podem demanar gaire més al foc. Per això avui li dedicarem un programa especial amb un recorregut per algunes músiques que encendran un bon foc purificador per renéixer de les cendres amb més força que mai. Si teniu Set de Sons, comencem!
2: Set de Sons, la música que et cuida.
1: Si pensem en foc i música, és evident que el primer referent que molts ens ve al cap és El amor brujo, de Manuel de Falla. Una obra nascuda entre el teatre, la dansa i el món popular andalús que Falla va compondre inicialment entre el 1914 i el 1915. Al centre de la història hi ha Candela, una dona que no pot viure lliurement el seu amor perquè l'ombra d'un antic amant la continua perseguint. I aquí és on apareix el foc com una força de conjur i d'alliberament. En aquesta danza ritual del fuego, la flama serveix per espantar els mals esperits i fer desaparèixer allò que ja no hauria de tenir cap poder sobre nosaltres.

El amor brujo és, sense cap mena de dubte, una de les obres més conegudes arreu del món de Manuel de Falla. Precisament, una altra de les peces més populars d'aquesta gitaneria, Canción del Fuego Fatuo, va captivar els músics de jazz Gil Evans i Miles Davis, fins a tal punt que en van fer una adaptació pròpia dins del seu Sketches of Spain. La sentim.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: El fuego fatuo en castellà i el foc follet en català és una flama blavosa que apareix a la nit

molt sovint en els cementiris o els aiguamolls i que quan t'hi acostes desapareix. Es tracta d'un fenomen real que s'origina per la combustió dels gasos procedents de la descomposició, però, és clar, al llarg de la història ha generat molt pensament màgic i llegendes diverses al seu voltant. Ho comprovarem en aquesta composició de Marty Moon que s'inclou dins del musical basat en la novel·la de Prudenci Bertrana, Josafat.

I d'un musical a un ballet on el foc és molt present amb la seva energia destructiva i transformadora. Amb L'ocell de foc, estrenat a París el 1910, Igor Stravinsky va consolidar la seva fama a escala internacional. Hi ha molts moments brillants en la composició i un dels més fogosos és aquest que sentirem tot seguit, la dansa infernal de tots els súbdits de Catch Tell.

0: Catalunya Música.
1: Però el foc, en el nostre imaginari, és ambivalent i, a banda d'infern, destrucció i càstig, també representa festa i alegria. La millor demostració d'això són els focs d'artifici. I, és clar, en aquest sentit, en el repertori clàssic, destaca per sobre de totes una composició en concret. La música pels reials focs artificials que Georg Friedrich Händel va compondre el 1749 per encàrrec de Jordi II d'Anglaterra. En sentim l'obertura.

I no deixem els focs d'artifici, perquè Claude Debussy també els va dedicar una composició, en aquest cas un preludi, el darrer del seu segon llibre de preludis. Aquí la música, però, no serveix per acompanyar el foc, sinó per descriure'l o, més aviat, recrear-lo amb notes. Pel que sembla, tal com demostren alguns fragments de la Marsellesa que es van sentint de lluny, Debussy va voler rememorar els focs d'artifici de la Festa Nacional Francesa.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: És evident que el descobriment i el control del foc va ser un fet essencial en el desenvolupament de la humanitat. Gràcies al foc vam començar a cuinar els aliments, vam protegir-nos dels animals i del fred, vam il·luminar la nit i tot això va permetre que les primeres comunitats poguessin prosperar culturalment. En la mitologia grega, tot això s'explica a través del mite de Prometeu, un tità que va robar el foc als déus per regalar-lo als homes i donar-los la possibilitat de transformar la seva vida. Precisament en aquest mite es basa el ballet Les criatures de Prometeu, amb música de Ludwig van Beethoven. Deixem entrar tot seguit aquest foc que és cultura, coneixement, esperança i transformació amb el final d'aquest ballet.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Catalunya Música. El foc significa renaixement i, de fet, a l'univers és ben bé així. Els esclats estel·lars s'originen en una mena de combustió creadora d'estrelles i galàxies. El foc encén nous mons, literalment. D'això, en anglès se'n diu Starburst, i la compositora Jessie Montgomery hi ha posat música. La sentim.

El foc als humans ens serveix per a moltes coses. En els aniversaris, per exemple, acostumem a bufar espelmes per simbolitzar l'entrada al nou any i propiciar els desitjos i la bona sort. En aquesta celebració, la música també hi és present. La que ve tot seguit, de fet, va ser composta precisament per celebrar el 50è aniversari de Jan Sibelius, un encàrrec que va fer el govern finlandès al mateix compositor. En sentim el final.

I per acabar aquest recorregut musical pel foc i el seu cicle de destrucció, purificació i renaixement, res millor que amb l'animal mitològic que ho personifica. L'ocell fènix, quan arriba al final d'un cicle, es consumeix en el foc i després reneix de les seves pròpies cendres. Per això sentirem tot seguit aquesta composició que John Williams va crear per a la banda sonora de Harry Potter i la Cambra Secreta. Fox, el fènix. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions, com sempre, des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i per començar una nova edició d'aquestes cordes d'ukelele imaginàries, aquest espai que dediquem a les músiques del món, a les músiques d'arrel, a totes aquelles propostes sonores que d'alguna manera es basen en les músiques tradicionals o populars de diverses parts del món. I si pensem en terres barrejades, en el context que ens ocupa, segur que anem a parar a totes aquelles propostes que tenen orígens diferents i que un bon dia s'ajunten per mesclar sonoritats i cultures musicals. Aquesta seria, doncs, la idea que ens guiarà avui, la dels músics i grups que s'acosten a altres cultures per establir un diàleg, una bona entesa o una barreja saborosa, podríem dir, i alimentícia, si ho preferiu. Deixem estar les metàfores i anem a la música. I per començar, mirem una mica enrere en el temps per anar a buscar un disc del 2009. De fet, són diversos discos en un. L'artífex és el músic Bela Fleck, especialista del banjo, un dels més aplaudits en aquest àmbit i sempre amb ganes de dialogar amb cultures musicals, doncs, que no són la seva pròpia. Com dèiem, fa uns anys es va acostar a les essències africanes, en va resultar el treball Throw Down Your Heart, The Complete Africa Sessions, ja ho diu el títol, i va fer més que això, va aprofundir en les arrels comunes entre el banjo i les cordes africanes, però no només es fixa en les cordes, i és per això que en aquest treball, que a més d'un disc és una pel·lícula documental, doncs també hi apareix la veu sempre potent i sempre brillant d'una de les grans ambaixadores de la música de Mali. Ella és Oumou Sangaré.

croada entre continents. Ho podríem mirar d'aquesta manera perquè l'especialista del banjo en aquest cas va a buscar un diàleg, com dèiem, amb la música africana. Doncs són aquestes terres barrejades i aquestes músiques barrejades que tant ens agraden, com ens agrada i admirem, i sempre hi parem atenció a la feina del pianista franco-congolès Ray Lema. Una de les seves últimes entregues discogràfiques és Passion Congo, on uneix forces i talent amb l'ensemble Partage, un grup cambrístic que mira de prop l'essència africana. D'aquí en surten peces com aquesta Matongué.

essència africana amb el piano de Ray Lema i els instruments de l'ensemble Partage. Una combinació que ens inspira, aquesta és la pura veritat, i passem a més barreges. Per exemple, la música de David Walters, un músic que en si ja té una bona mescla familiar entre Haití, els Estats Units i altres llocs del món, i sobretot amb essències tropicals.

Els teens afrocubans, sobretot un estàndard, el Nature Boy, que tants músics de l'àmbit del jazz, sobretot, doncs s'han fet seu. L'hem repescat del projecte Corriente del Golfo, on la cantant Diana Tarín, entre altres músics, participen d'una iniciativa del pianista, compositor i musicòleg Alberto Conde, que en aquest cas explora les músiques d'anada i tornada que reflecteixen els llaços culturals entre la península Ibèrica i Cuba. Més terres que es troben, doncs, i amb elles les seves músiques, tal com ha passat amb alguns projectes de l'Orquestra Baobab, representants amb molta trajectòria de l'escena musical del Senegal, que revisiten, per exemple, un emblema afrocubà com el Son Té Llama.

Les cordes de l'ukelele. Afina-les amb nosaltres.

La veu inconfusible de Magalí Sare, aquí al costat del cantant brasilero-portuguès Luca Argel, tot amb el coixí sonor, entre altres elements sonors, valgui la redundància, de les veus del cor Bruckner. I és que el disc Descasada, de la cantant i compositora catalana, hi ha, de fet, moltes cultures sonores. I si parlem d'acostament de terres, ara ens permetem tornar a mirar a tot un clàssic, un disc titulat West Meets East, Occident reunit amb Orient, doncs, tota una metàfora d'entesa cultural, i aquí els artífexs són ni més ni menys que Yehudi Menuhin i Ravi Shankar, dos noms que pràcticament no necessitarien presentacions. Un sitar i un violí poden aconseguir perles com aquesta.

Ravi Shankar i Yehudi Menuhin, una trobada sempre inspiradora, més terres que es troben, i canviem totalment de registre. Això sí, tornem al banjo, però aquest cop amb el català Lluís Gómez, un dels representants aquí de la interpretació amb aquest instrument, mesclant aquest so doncs, que tant associem amb zones com els Estats Units amb essències flamenques. És aquesta revisió de Anda Jaleo, amb l'esperit de García Lorca, i acompanyat de músics com Maribel Rivero, Carol Duran o Sikus Carbonell. Per això podem dir que les mescles són infinites i aquí ho celebrem.

0: Buena.
1: Ole, buena, buena. Ole.
2: Sounds great.
1: Vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Venga, niño Luis.
3: Doncs tota una declaració de principis, Anda Jaleo, per un grup on el banjo és un dels protagonistes. Una altra bona mostra del que són les mescles de terres, i ho diem, esclar, com a metàfora de les mescles musicals. On també hi ha molts orígens diferents és el grup Bocanté, amb qui acabarem el capítol d'avui. Us l'hem servit, i amb molt de gust, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Contents sempre d'acompanyar-vos i desitjant, com sempre també, que la música us segueixi acompanyant i inspirant. Fins ben aviat.

0: El pianista Mac McClure era l'intèrpret d'aquest Zerkatanku de Joaquim Cassadó.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Casal de Tiana per sentir un concert de música antiga que s'hi va fer el juny del 2025. És un concert que forma part del que va ser el 25è aniversari del Festival Tiana Antica. Un concert en què recorrerem els segles XVI i XVII i entrarem també en el segle XVIII, per exemple, de Händel. Tot això en versió del conjunt de cambra Delirium Musica, que va començar el concert amb Tarquinio Merula i Bartolomé de Selma i Salaverde, que són dos compositors que van néixer quan s'acabava el segle XVI. Van viure tota la primera part del segle XVII. De Merula en sentirem la canzón La Catarina, que és l'opus 12 número 10, i de Selma i Salaverde la canzón número 20 del primo libro de canzoni fantasie e correnti. I en aquest primer bloc encara hi sentirem Giovanni Paolo Cima, que és un compositor una mica anterior. Ell va néixer l'any 1570, va morir el 1622. D'ell en sentirem una sonata per a violí, música cara, i per començar el concert d'avui a Catalunya Música, interpreta el conjunt Delirium Musica.

El concert d'avui ha començat amb música de Tarquinio Merula, Bartolomé de Selma i Salaverde i Giovanni Paolo Cima, que són compositors que van viure al final del segle XVI i es van endinsar en el segle XVII. De Merula n'hem sentit la cançó La Caterina, que és l'opus 12 número 10, de Selma i Salaverde, la cançó número 20 del primer llibre de canzoni Fantasie e Correnti i, finalment, de Giovanni Paolo Cima, us n'hem ofert una sonata per a violí, tot en la versió del conjunt de cambra Delirium Musica, que són els intèrprets que sentim avui des de la gravació de Catalunya Música del juny del 2025 al Festival Tiana Antica, un concert que ara continua amb música del francès Jacques-Martin d'Hautetert. Ell va viure el tombant del segle XVII cap al XVIII. D'Hautetert us n'oferim la sonata a trio en si menor, opus 3, número 3, en versió del conjunt Delirium Musica.

Música de Jacques Martin au Téter, música que ha interpretat el conjunt Delirium Musicaere, la sonata a trio en mi menor opus 3, número 3. Després d'aquest parèntesi francès, tornem cap a la música italiana de Giovanni Paolo Cima, sentirem una altra de les seues sonates per a violí, a continuació la sonata terza de Dario Castello, que és un compositor una mica posterior a Cima, es portaien 20 anys. Castello va néixer l'any 1590 i va morir el 1644. Finalment, de Giovanni Battista Fontana.

Anna, us n'oferirem una de les seues sonates, tot això en versió del conjunt de cambra Delirium Musica, que és el que sentim avui des del concert que van fer al Festival Tiana Antica.

Música esplèndida del tombant del segle XVI cap al XVII, primer de Giovanni Paolo Cima, que va néixer l'any 1570. N'hem sentit una sonata per a violí. A continuació, el conjunt Delirium Musica ens ha ofert la sonata Terza de Dario Castello, nascut l'any 1590, va viure fins al 1644, i finalment aquest bloc l'hem acabat amb Giovanni Battista Fontana i una de les seues esplèndides sonates. Tot això per arribar ara a la música de Georg Friedrich Händel, en aquest concert de música antiga que us oferim avui a Catalunya Música, una gravació de l'emissora del juny del 2025 al Festival Tiana Antica, on ara el Delirium Musica interpreta la sonata Trio en fa major, el número de catàleg 389 de Georg Friedrich Händel.

Música de Georg Friedrich Händel, aquesta era la sonata a trio en fa major, el número de catàleg 389, música que ha interpretat el conjunt Delirium Música fundat per Juan Portilla l'any 2007. És el grup de música antiga que estem sentint avui a Catalunya Música des de la seva participació al Festival Tiana Antica el juny del 2025, un concert en què hi hem sentit música, entre altres, de Merula, de Paolo Cima, d'Oteter o de Darío Castello. I ara, després de Händel, ens n'anem fins a Georg Philipp Telemann. És el final teòric del concert d'avui. S'havia d'acabar amb la sonata a trio en la menor, el número de catàleg 42 del compositor del barroc alemany.

Música de Georg Philipp Telemann en versió del conjunt Delirium Musica. Han interpretat la sonata a trio en la menor, el número de catàleg 42, música que havia de cloure el concert que us hem ofert avui, el concert que forma part del 25è aniversari del festival Tiana Antica, un concert que va gravar Catalunya Música, concert inaugural del festival, que després d'haver interpretat la música de Händel encara en va oferir una mica més, unes folies d'Andrea Falconieri, que és un compositor que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII. Per tant, tornem a recular en el temps per sentir aquesta obra fora de programa, Falconieri en versió del conjunt Delirium Musica.

0: Música d'Andrea Falconieri fora de programa, Folies en versió del conjunt Delirium, música per posar el punt final definitiu al concert que van fer el juny del 2025, el concert inaugural del Festival Tiana Antica en l'edició del 25è aniversari. Aquest concert ha començat amb música de Tarquinio Merulla, després n'hem sentit de Bartolomé de Selma i Salaverde, després Giovanni Paolo Cima, Jacques Martin au Tether, després ha tornat la música de Cima amb la de Dario Castello, Giovanni Battista Fontana, amb sentit Händel, una de les seues sonates a trio, una altra de Georg Philipp Telemann i finalment, per posar el punt final al concert, aquestes folies d'Andrea Falconieri, música interpretada pel conjunt Delirium, música des d'aquesta gravació que va fer Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: I a continuació, música de cambra de Johannes Brahms, el quartet de corda en si bemoll major opus 67, que ara interpreta el quartet Melos.

0: on vulguis i quan vulguis. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Romanès és el títol d'aquesta obra per a violí, mandolina, piano i corda de Jörg Numan, que acaben d'interpretar Daniel Hope, violí, Jacques Amon, piano, i Avi Avital, mandolina, juntament amb l'Orquestra de Cambra Alemanya de Berlín.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el taller de Lutier número 427, un programa que aquesta vegada dedicarem en gran part a l'acordió. Parlarem amb Susana Tàpia, acordionista i també lutier d'aquests instruments. I més endavant tindrem en Pepe Reche i les seves notes al peu, la secció que un cop al mes ens apropa a tot allò que va envoltar l'orquestra Pau Casals. Separador i comencem.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Corbat sobre la taula, esculpint la tapa d'un violí, fa saltar lentament els encenalls amb el ribot. Recupera alguna cosa de tots els instruments que ha construït. Els records remunten al corrent del temps i s'apleguen al seu voltant. Fràgils com espurnes, apareixen i desapareixen amb cada passada de ribot.
1: El silenci dels arbres, d'Eduard Márquez.
2: La Susana Tàpia és una persona que en sap molt d'acordions, entre altres coses perquè va estudiar la carrera, és intèrpret d'aquest instrument i, a més, membre de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona. Però això no és tot. Ella és luthier d'acordions. Viu a Barcelona i ara fa poc vaig tenir ocasió de visitar-la i de tot plegat em va sortir la següent conversa.

0: Susana, bon dia.
1: Bon dia, Pere Andreu.
0: Molt content de ser a casa teva i al teu taller. Ho tens junt?
1: Sí, tot juntet. Aquí treballo, aquí visc, sí. Tota la vegada.
0: Tota la vegada, dius? Digues, tota la vegada.
1: Tota la vegada, sí.
0: Bé, avui venim a parlar de l'acordió, sobretot, i una mica d'aquesta feina que fas com a luthier. T'agrada dir-te luthier?
1: Sí, sí, sí.
0: Parlem, doncs, primer de l'instrument.
1: D'acord.
0: Tu vas estudiar acordió.
1: Sí, vaig estudiar tota la carrera acordió al Conservatori del Liceu, amb la Pepita Perelló. Vaig fer també la carrera de piano allà, i, bueno, i en paral·lel, doncs, a la universitat també vaig fer magisteri musical. M'he dedicat tota la vida a la música.
0: Com vas descobrir l'acordió, que et va portar fins a aquest instrument?
1: Doncs va ser una casualitat. Jo feia piano a l'escola de música del meu barri, abans d'entrar al conservatori. Volia fer un segon instrument, volia fer viola, però tinc la mà molt petitoneta i no m'arribava al braç, i em van dir, hauries de fer violí. I jo sóc d'instruments greus, i vaig dir, no. I llavors, a l'acadèmia, feien acordió, també. I vaig pensar, ai, mira, doncs ja tinc el piano, i com, bueno, és un dia, però mira, doncs la mà dreta ja la tinc, de l'instrument. Cosins germans, en aquest sentit, i vaig provar. I sí, sí, em va agradar, i fins avui.
0: Quina acadèmia era?
1: És l'Acadèmia Aro, d'Hospitalet.
0: Tu ets d'allà?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara som a Barcelona.
1: Ara som a Barcelona, sí.
0: Molt a prop del camp del Barça.
1: Sí.
0: I dius que fas l'acordió com a segon instrument, però ha acabat una mica desplaçant el primer, no?
1: Exacte, va acabar desplaçant el primer. De fet, se'm van ajuntar els estudis, doncs, això, d'un superior de l'acordió, amb el mitjà del piano, amb la universitat, i de fet vaig deixar de banda una miqueta el piano per acabar primer el superior d'acordió. Després vaig acabar el piano junt amb el magisteri, però sí, sí, va acabar passant per davant l'acordió.
0: Com és això? Com és que l'acordió va agafar aquest paper més important?
1: Bueno, de fet, perquè em quedaven menys anys de carrera i m'havia de decidir, doncs, mira, la que està més a prop del seu final, doncs començarem per aquesta, acabarem primer un instrument i després l'altre.
0: Per tant, per un tema de practicitat.
1: Sí, de practicitat, sí, sí, perquè cursos tan elevats et demanen moltes hores d'estudi i ja era inviable.
0: No sé si paral·lelament o després d'acabar la carrera entres a l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona.
1: Sí, ui, vaig entrar amb 17 anyets, encara no havia ni començat la universitat. Quan vaig entrar a l'orquestra ja estava fent el superior d'acordió. Això sí, sí, sí, ja fa 34 anys.
0: Clar, l'acordió pot tocar amb altres instruments,
1: sí,
0: formant un conjunt divers, sí, però l'orquestra d'acordions és diferent, no?
1: Sí, és una orquestra específica. Tenim acordions, diguem-ne, estàndards, tenim acordions electrònics, tenim percussió i teclat, però bàsicament la majoria, uns 27-30, som acordions.
0: Deies acordions estàndards i acordions electrònics. Quina diferència hi ha?
1: Bueno, l'acordió electrònic, diguem-ne que és un MIDI en forma d'acordió. No deixa de ser com si parléssim d'un teclat, d'un orgue, però en forma d'acordió. L'única cosa que té una manxa, la mateixa que la de l'acordió normal, però amb aquesta manxa sí que tu regules el volum. Però la mà dreta és un acordió normal, però no té la llengüeteria que té l'acordió estàndard per dins. Són uns contactes electrònics amb molts registres fets expressament, doncs, per fer efectes dins d'una orquestra. Però diguem-ne que d'acordió té només la part externa, la forma. Per dins no. El principi sonor de l'acordió, que és la llengüeta lliure, no hi és amb un acordió electrònic.
0: I no està mal vist que convisquin els dos instruments.
1: De fet, aquests acordions electrònics, tot i que avui dia la Casa Roland, per exemple, en fa d'aquests acordions electrònics per fer ball, i tenen un sistema també combinat amb llengüeteria d'acordió estàndard, originalment la Casa Hohner va crear aquests instruments, aquests acordions electrònics, per complementar el so de les orquestres d'acordions que ja existien a Alemanya, sense mà esquerra, només mà dreta i una manxa que regulava el volum, però per donar un efecte de trompeta, de flauta, per fer, diguem-ne, solos amb les orquestres d'acordions.
0: Més enllà de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, que és una entitat, una formació amb molts anys d'història...
1: 75.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: més enllà d'aquest conjunt, has tocat amb altres grups o fent música de cambra, per exemple?
1: He tocat amb altres formacions, habaneres, com a solista... He fet una miqueta de tot. De fet, de les dues carreres, amb la que més m'he mogut ha estat amb l'acordió, precisament. Té, en aquest sentit, més versatilitat a l'hora de fer coses fora de casa teva amb un piano que no el pots moure d'allà. Uh-huh. Amb l'acordió sí que he acompanyat cantants, de tot.
0: Això ho permet, l'instrument?
1: Sí, sí. La veritat és que és, bueno, és molt versàtil, tot i que són uns 13 quilos, l'acordió gran, però el de 120 baixos, però bueno, te'l pots endur i és un instrument polifònic que et permet molt tipus de repertori i en molts llocs i contextos diferents.
0: Quants acordions has tocat al llarg de la teva carrera?
1: Tocar... Vaig començar amb un acordió de 80 baixos, diguem-ne que el tamany mitjà, perquè has d'anar canviant de tamany a mesura que el teu cos també va creixent. A un nen petit no li pots posar uns 120 baixos pel propi pes i les mides i el volum de l'instrument.
0: Perdona, què és això dels baixos?
1: Els botons que hi ha a la mà esquerra.
0: Ah,
1: la bona quantitat de botons que... Diguem-ne que els acordions, parlem d'acordions, de mides d'acordions, en funció de la quantitat de botons que tenim a la mà esquerra. Doncs vaig començar amb aquell acordió, després... Els meus pares ja em van comprar aquest, el gran, amb el que vaig acabar la carrera. A l'orquestra d'acordions tenim acordions així, de 120 baixos. Vaig estar, no sé, els primers anys tocant l'acordió estàndard a l'orquestra i després ja vaig passar a ser una, diguem-ne, de les tres solistes que toquem els acordions electrònics. Fora d'això, acordions pràcticament tocat els meus. És allò, la meva ploma i el meu acordió no el deixo, doncs suposo que la resta de persones tampoc. Per aquí, pel taller, sí que han passat centenars d'acordions i altres tipus d'instruments que tenen el mateix principi sonor. Harmòniques, melòdiques, bandonions, concertines, harmòniums... Però tocar, els meus i els de l'orquestra, bàsicament.

0: Has parlat dels baixos, d'aquests botons que toques amb la mà esquerra i amb la dreta toques el teclat. Quina funció fan una mà i l'altra? Entenc que el teclat fa la melodia, en principi?
1: En principi, sí. Les primeres patents de l'acordió van ser el 1829. De fet, el nom de l'acordió ve perquè la primera patent de Cyril Demian va ser una caixeta amb una manxa i 5 botonets que feien acords. 5 acords obrint i 5 acords tancant perquè tingués una miqueta més de recursos, no?, harmònics, aquella caixeta. De fet, va ser només la mà esquerra la que es va, diguem-ne, patentar en un inici. Després, casualitats de la història, amb un mes de diferència, el senyor Wheatstone va patentar el que seria la mà dreta, també amb el mateix principi sonor de la llengüeta lliure, sense saber-ho, diguem-ne, que van patentar les dues parts de l'instrument, cadascú per separat, amb una diferència pràcticament d'un mes.
0: Que bo!
1: Sí. I en un principi, l'acordió no és aquest format que veus aquí, que la mà dreta és teclat de piano. No, originalment, la mà dreta era també de botons, com la mà esquerra. I sí, d'entrada, l'instrument que va patentar aquest segon senyor, el Wheatstone, era com una concertina on cada botó feia un so obrint i un so tancant, però no feia un acord. En el moment que s'ajunten aquestes dues patents, la mà dreta feia un únic so, la mà esquerra feia acords. Per tant, quan van fusionar aquestes dues parts amb una única manxa central, queda bàsicament ja sentenciada la mà dreta per la melodia, mà esquerra per l'acompanyament. Històricament, sempre, bueno, se li ha retret a l'acordió que, clar, tu prems un botó a la mà esquerra i et fa l'acord. És més fàcil, llavors. Bueno, poc a poquet van anar ampliant fileres a la mà esquerra. En un principi només eren acords, major, menor, setena, després van afegir els disminuïts, i a poc amb la història van afegir dues fileres, diguem-ne, de notes sueltes de baixos i contrabaixos. A partir d'aquest moment, la mà esquerra ja té la possibilitat de fer també melodia. Més endavant, ens ve de Rússia un tipus d'acordió que es diu Convertor, que té una palanqueta a sobre dels registres, que ja ho diu la paraula. Ens dona la possibilitat de convertir aquests botons que fan acords en notes sueltes. A partir d'aquest moment, tenim 120 botons a la mà esquerra, amb la possibilitat cadascun d'ells de fer una nota. Per tant, aquí ja tenim tot un recurs melòdic, et diria que encara més gran que el piano, perquè amb el piano tenim 88 tecles. A partir d'aquest moment, amb aquests acordions convertors, a la mà esquerra de l'acordió tenim 120 botons, més tota la botoneria o el teclat de la mà dreta, que també ens permet fer la melodia, però també acords i acompanyament. Vull dir que avui dia la idea de mà dreta, melodia, mà esquerra, acompanyament, ja no és tan, d'una manera tan exagerada, no?, com en els seus orígens. Ara ja ho podem combinar, i molts estudis i moltes obres d'avui dia li donen molt de protagonisme a la mà esquerra com a part melòdica.
0: I aquesta versió definitiva de l'instrument, des de quan?
1: A Espanya potser et diria que fa uns 20-30 anys que va arribar als conservatoris. Fins a aquell moment, l'acordió que teníem era aquest, vull dir, sense la possibilitat de convertir aquests acords de la mà esquerra en notes sueltes. Ara ja avui dia els conservatoris et demanen les dues possibilitats. Normalment en un grau mitjà et demanen l'acordió al que estàvem acostumats històricament aquí, que és l'acordió amb la botonera que fa acords, però quan passes a un superior ja et demanen l'acordió convertor, perquè tinguis tot el ventall d'acordions que avui dia tenim en el mercat.
0: Avui estem fent una immersió en el món de l'acordió gràcies a la Susana Tàpia. Hi haurà gent que ens està escoltant que es deu preguntar: i el bandoneó, on queda en tot això? El bandoneó és un altre, és un cosí, és un parent llunyà?
1: Sí, és com la concertina. Tenim aquests instruments que són de la família, tenen el mateix principi sonor, que és la llengüeta lliure. Per tant, no estem parlant d'instruments tan llunyans ni tan diferents. Sí que és veritat que l'acordió comença sent un instrument bisonor, cada botonet, tant de la mà dreta com de la mà esquerra, feien dos sons, un en cada sentit, i han hagut instruments de la família que s'han quedat en aquest estadi, com els acordions diatònics.
0: Quan dius en cada sentit, vols dir obrint i tancant la manxa.
1: Sí, has d'anar pensant si estàs obrint o estàs tancant perquè el mateix botó et dona dos sons diferents. Per tant, aquí hi ha un altre hàndicap. Però d'entrada l'instrument es va crear així. Per tant, instruments això, no? de la mateixa família, com el bandoneó, com la concertina, com l'acordió diatònic, s'han quedat en aquest punt històric i és l'acordió cromàtic el que evoluciona una miqueta més. A vegades la gent diu acordió cromàtic el que a la dreta té teclat de piano. Bueno, relativament, perquè tenim acordió cromàtic que a la mà dreta té botons. Llavors, fins que no el sents, és veritat que normalment són acordions de botons, però ja més grans. No és la caixeta petita d'un acordió diatònic. Però l'acordió ha fet aquest pas evolutiu més, ha arribat a convertir-se en aquest acordió cromàtic, i els altres instruments de la família s'han quedat amb l'estadi, diguem-ne, d'un acordió diatònic, d'aquesta possibilitat bisonora que van tenir originalment tota aquesta família d'instruments. L'acordió, en aquest sentit, és l'únic que ha evolucionat d'aquesta manera. No sabem on arribarà, però de moment estem en aquest estadi.

0: com és que passes de tocar-lo a remenar-lo. L'acordió no és un instrument senzill, aparentment. Sembla que se n'hagi de saber una mica per poder-lo muntar i desmuntar.
1: Sí, la veritat és que, diguem-ne que mecànicament és un instrument dens. Són milers de peces que tens a dins de l'instrument. Hi ha molts sistemes diferents. És un instrument jove, no arriba als 200 anys. Per tant, encara tenim com molts invents per part de les fàbriques d'instruments. Llavors et trobes amb molts models diferents. Sí que és veritat que darrerament tenim ja com una tranquil·litat en aquest sentit, no? Però són instruments amb registres a la mà dreta, amb registres a la mà esquerra i amb molta mecànica. Una mecànica bastant tradicional. Si veus aquí al taller, no hi ha grans eines, vull dir que és una loteria petita i, el que et deia, no? Molt tradicional, no necessites maquinària molt específica, però sí que un gran coneixement perquè són moltes peces i molt mecanisme que porta dins, això sí.
0: I com és que t'hi endinses?
1: Doncs mira, perquè això, no? Estava a l'orquestra d'acordions i el que era llavors el seu president, Joan Grau i Fuster, ell va tenir la curiositat. Ell

0: En realitat, tocava l'harmònica. També, doncs això, no? Cosí germà de tota aquesta família d'instruments. De fet, abans que l'acordió, per Europa ja corria l'harmònica. Doncs en Joan va ser campió d'Espanya d'harmònica en la categoria de conjunt, de música de cambra. Però ell en realitat no coneixia l'instrument, vull dir, l'acordió com a instrument. Però una persona amb molta inquietud, una persona que venia ja del món de la mecànica industrial, i es va endinsar en aquest món. Va ser tan valent en aquella època, pensa que el Joan va morir l'any 2004, o sigui que estem parlant de potser 60 anys enrere, va decidir estudiar alemany, anar-se'n a Trossingen, a Alemanya, a aprendre a arreglar acordions. Després va visitar Castelfidardo, també, tenim com els dos bressols de l'acordió, un a Alemanya i l'altre a Itàlia, i va emprendre aquesta carrera ell de manera solitària. No hi havia cap títol universitari, se'n va anar, doncs això, directament a les fàbriques de dissenyors, vull aprendre. I ell era el president de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona. Mira, cosetes de la vida, sóc una persona amb molta paciència, paciència manual, m'agrada la qüestió més del bricolatge, de les manualitats, i no sé, doncs jo sempre el veia per allà per l'orquestra, ui, un dia s'ha enfonsat un baix, ui, el Joan, que estava en els assajos, l'arreglava. Un dia ens passava, bueno, i sempre el veiem allà, a part de, amb les seves funcions de president, doncs amb les funcions de luthier. I la veritat és que no et sé dir quin dia li vaig dir, Joan, m'agradaria aprendre, però sí que va ser molt curiós que a partir del dia que li vaig dir, Joan, m'agradaria aprendre aquest ofici, em va dir, no, ni parlar-ne, ets una noia. No, et casaràs, tindràs fills i m'abandonaràs l'ofici. No, vaig estar anys. Van ser uns quants cafès, Joan, anem a parlar, anem a fer un cafè, va, vinga, sisplau.
1: No es deixava?
0: No, no em deixava, perquè era una noia i li abandonaria l'ofici. Ell havia tingut molts aprenents, però tots havien estat nois. I a cap d'ells li va deixar l'ofici. Bueno, i va arribar un dia que em va dir, bueno, vale, vindràs a casa, però com es feia antigament, eh? No cobraràs. Vindràs d'aprenent. I sí, sí, a partir d'aquell moment anava cada matí. Vaig estar 5 anys anant a casa seva.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, va ser una experiència molt, molt bonica. Va ser un mestre espectacular, meravellós. Mai em va dir, ai, t'has equivocat. Sempre era un, ostres, no t'he avisat d'això, perdona, Susana. Molt bon mestre. Vam tenir, bueno, una relació reia moltíssim, ens ho vam passar molt bé i em va ensenyar realment tot el que ell sabia. Ell potser tenia 30 anys d'experiència com a luthier o 40 i em va ensenyar tot. Vull dir, amb una sinceritat espectacular. Gràcies a aquesta sinceritat em va ensenyar tot el que ell havia après tant a les fàbriques com amb l'experiència aquí com a luthier i coses de la vida. Li van diagnosticar un càncer i en un any ens va deixar. I llavors em deia, ostres, Susanita, ella em deia, Susanita, sort que et vaig ensenyar l'ofici, diu, perquè si no sí que s'hagués perdut. Jo no et volia deixar l'ofici perquè ets una noia i en canvi, sort que mira, ens vam entendre, vaig provar, vaig veure que sí i vaig decidir, vaig apostar per tu i doncs gràcies a això no s'ha perdut aquest ofici. És veritat que en paral·lel al Joan també hi havia un altre senyor a Barcelona, l'Ausencio Fernández, que també arreglava acordions, però va arribar un moment que els van morir els dos, primer va morir en Joan i després l'Ausencio i em vaig quedar sola. Fins fa poquets anys que va el Gerard Termes també es va dedicar a aquest ofici, el que passa que ara fa un any que ho ha deixat, no sé si reprendrà aquest tema o no. De fet, amb ell i altres persones com la Rat Gallard, ella se n'encarrega de la part de restauració dels acordions del Museu d'Arsègal, de l'acordió, però és la part més de restauració externa. Estem fent ja fa uns anyets, unes trobades de luthiers per compartir experiències, per tirar endavant una miqueta aquest món que d'entrada et sents com molt sol, no? Jo he estat, doncs, el que et deia, no? Molts anys sentint-me sola en aquest sentit, perquè havien mort els dos precedents i no hi havia ningú més. I a tot el que és la zona Catalunya, Balears, València, sud de França, Andalusia, doncs no hi havia ningú més.
1: És un món d'homes, per això, sí. El de l'acordió.
0: Sí, és, partim de la paraula mecànic, i si hi ha, partim d'aquesta paraula, quan penses en un mecànic, no, històricament, penses en un home. Sí, moltes coses, moltes anècdotes. Al principi, quan va morir el Joan i vaig continuar amb l'ofici, la gent trucava, miri, perdoni, que tinc un acordió per arreglar. Sí, sí, digui'm, què li passa? Doncs mira, té aquest problema. I al cap d'una estona de parlar per telèfon ja sospitaven que seria jo qui arreglaria l'acordió. I era com, però l'instrument me l'arreglarà el teu pare, oi? No, no, perdoni, la luthier sóc jo.
1: Ah, com si fossis la secretària.
0: Exacte,
1: una mica, no?
0: Exacte, jo he agafat la trucada, què li passa a l'acordió, i la reparació la farà, doncs, el mecànic, el meu pare, en Joan, però jo no. I van ser moltes trucades així, d'aquestes, anar a les ferreteries a buscar material i explicar-me com si fos un home qui hagués de manipular aquell material, anar a comprar cera, anar a comprar un candil, i explicar, no, és que vull posar cera a dins, tampoc donava més explicacions, no? Però sortir de la fratria i dir, ostres, aquestes dones cada dia es depilen amb coses més rares. Bé, comentaris d'aquests, moltíssims, perquè sí que és veritat que històricament, bueno, sí, és un espai d'homes.
1: Però això ha anat canviant.
0: Entenc, ha anat canviant,
1: que cada vegada et coneixen més,
0: sí.
1: a més llocs.
0: Sí, sí. Sí, ara ja és molt habitual. Ara ja la gent truca i demana directament per mi. No, no hi ha cap dubte de que serà un noi, un home qui farà la feina. Ja no he tingut més anècdotes en aquest sentit. Però sí que, per exemple, a les trobades aquestes que estem fent darrerament de luthiers, et diria que estem la Montserrat i jo, però la resta són nois. La majoria continuen sent nois.

0: Has parlat del teu mestre, d'en Joan Grau, que sí. Van a formar-se a Alemanya. Sí. En el teu cas, has tingut aquesta necessitat de marxar fora i veure món, món en el sentit teu d'aprendre a remenar i, i reparar instruments?
1: Sí, en un principi vaig tenir aquesta necessitat. De fet, vaig estudiar 2 anys d'alemany perquè en principi havia d'anar a Trossingen també, perquè la Casa Honer m'havia de donar el seu vistiplau com a servei tècnic oficial. Vaig estudiar aquests 2 anys i en el moment d'anar-hi va canviar la situació a Alemanya. Aquesta formació que en un principi es feia dins de la pròpia fàbrica, imagina't l'extensió que té Alemanya al món de l'acordió, que aquest ofici, aquest aprenentatge va deixar de tenir la seu a la fàbrica i va passar a un estudi oficial, al conservatori, com si aquí ja estéssim parlant d'un cicle formatiu, d'una FP, ja com a estudi oficial. Clar, en aquest moment ja em van dir ja no pots venir a la fàbrica, però llavors sí que l'orquestra va ser un moment en què l'orquestra d'acordions va anar a Trossingen, allà em van conèixer, i quan en Joan ja va saber de la seva malaltia, ell va parlar amb Honer, va parlar amb Bugari, amb les fàbriques de Castelfidardo, dient això, no? Ell m'havia estat formant, ja no podia anar a estudiar a la pròpia fàbrica, ja eren uns estudis reglats, ja era com molt més difícil accedir. Però sí que, en aquest sentit, ens falta una miqueta de recorregut en aquest país, perquè te n'has d'anar fora a estudiar com a luthier. De cara als conservatoris, de cara a aquests cicles formatius, ens falta una miqueta d'evolució. Ens faltaria aquesta branca en els estudis oficials de música. T'ho diu una persona doncs, que això, no? Que ha estat estudiant al conservatori, que ha estat estudiant música a la universitat, que ha estat docent de la Universitat de Barcelona de música. I aquest aspecte, la loteria, la tenim una miqueta oblidada en aquest país.
0: Ara fa un moment feia referència a la ciutat de Trossingen i també em va semblar que parlaves d'Itàlia.
1: Sí.
0: Són els llocs emblemàtics pel que fa a l'acordió?
1: Sì. Les primeres fàbriques, Paolo Soprani a la zona de Castelfidardo i Honer a la zona de Trossingen, van ser les primeres que van apostar per aquest instrument. La casa Honer, bueno, aquí tinc llibres de quan vam anar, té més de 150 anys. És una casa centenària, vull dir,

Són dos estils d'acordions diferents, però sí. Després han sortit altres zones, altres cases, altres marques, però no. Quan parlem de l'acordió, parlem d'Alemanya i

0: temes de baixos, la Manxa, tot.
1: I on és Castelfidardo? Quina part d'Itàlia?
0: És a la zona centre d'Itàlia.
1: Prop de Florència.
0: Però a la zona de l'Adriàtic.
1: A l'altra banda.
0: A l'altra banda, sí. Però és la zona central d'Itàlia. I són molts pobles que viuen de l'acordió. Moltes fàbriques que viuen d'aquest instrument.
1: Abans es feia referència a Hohner, segur que hi ha oients que ens escolten i associen Hohner a la flauta, no? La flauta
0: també,
1: de bec. Són
0: sí,
1: la mateixa gent.
0: És la mateixa fàbrica, sí. Sí, sí, sí. Hi ha altres instruments, hi ha teclats, també. Després han diversificat, no?, la seva producció. Però sí, sí, estem parlant de la mateixa marca.

0: Parlem ja del taller.
1: Sí.
0: Som en una habitació, de fet.
1: Sí.
0: Parlem d'un taller. Veig un piano, també,
1: sí.
0: Un piano de paret, un piano, sí, vertical. Com el tens estructurat? Llum natural, això sí que
1: llum
0: és
1: natural,
0: interessant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, l'altre espai on estava fins l'any passat era llum artificial i quan vaig veure aquest pis vaig dir llum natural, si us plau, per treballar. Són peces molt petites i com la llum natural, res. I va ser una de les coses... És un espai petit, però em va enamorar aquest aspecte, no? Doncs està estructurat, aquí veus una manxa, és una manxa d'acordió, el que estàs veient aquí, li vaig posar dues fustes a banda i banda i em vaig fer aquí un mecanisme de corredera amb diferents mides de forats, que aquí és on jo poso els llenguaters per afinar-los. Perquè, clar, els llenguaters estan dins de l'acordió, és un instrument de vent, és com una olla a pressió, tu no pots ficar les mans a dins de l'instrument per afinar, perquè llavors la pressió canvia, per tant has de treure la llenguateria fora. Llavors em vaig fer aquest artilugi per poder afinar-los.
0: O sigui, ja que... és una patent teva. Patent Susana,
1: sí,
0: Tàpia, una mica, no?
1: Bueno, en Joan ja tenia, sí, aquesta idea, i llavors em va dir, però el dia que tu tinguis el teu taller, te n'has de fer una manxa així. I sí, sí, sí, me la vaig fer. Just davant de la manxa d'afinar tenim unes calaixeres amb diferents models de llenguateria, classificades per notes, llenguateria alemanya, llenguateria italiana, diferents octaves, diferents mides de llenguateria. Per sobre tenim tota una sèrie de caixes de materials, de correderes, de sopapes, de cargols especials, de llengüetes, de planxes, de tecles...
0: Recanvis, vaja.
1: Recanvis, uh-huh. Material per reparar la manxa, perquè és la part més delicada de l'instrument, és com l'ànima de l'instrument. De fet, encara a les fàbriques és l'única part que es fabrica a mà, els lutiers, això i l'afinació. La resta de parts de l'acordió ja van en sèrie. També pots demanar que te'l facin expressament per tu, però si no, en principi, la resta de parts de l'instrument van en sèrie. Però la manxa i la llenguateria, l'afinació, encara és la part més tradicional de la loteria de l'acordió. Per tant, per aquí baix també hi ha material per reparar la manxa, perquè demanar una manxa és molt cara, per això, perquè és la part més manual, triguen molt a fer-la i, a més, és que ha d'encaixar perfecte amb les dues parts, amb la part dreta i amb la part esquerra de l'instrument, perquè és el que estem dient. És un instrument de vent i amb una pressió que, si no és l'exacta, ens baixa l'afinació. Per tant, aquesta manxa ha d'encaixar un mil·límetre, és un abisme per nosaltres.
0: Veig també que tens les eines... Tot està molt net, Susana, no sé si és cosa...
1: No, és que venies tu avui.
0: És això?
1: Sí.
0: Però també hi ha aquest component que deies abans, una mica de feina de rellotger, no? De joier.
1: Sí.
0: Una mica aquesta,
1: sí,
0: aquesta sensació la vaig tenir quan vaig anar a veure en Pere Alcón, que és flutier, es dedica
1: flutier
0: a restaurar i a reparar flautes travesseres.
1: Sí.
0: I tinc la mateixa sensació en el teu,
1: sí,
0: cas, una mica, no?
1: Si obríssim aquests calaixos d'aquí, trobaries eines, el que tu m'has dit, no? De rellotger, de matalasser, de fuster, de ferret. El Joan tenia una varietat increïble d'eines. Tenim eines específiques com aquestes que t'ensenyo aquí, que venen directes de la fàbrica, de

Honer les fabriquen ells i són unes eines per afinar, per rascar la llengüeteria. Això sí que no és de cap altre ofici, això és una eina específica, però sí que hi ha molta eina molt petita per aquí. I el que et deia, pràcticament exceptuant l'afinador, no veuràs cap altre aparell electrònic per aquí. Estem parlant encara d'un ofici molt, molt, molt artesà i molt manual.

0: com és un dia a dia teu com a luthier? Tens un horari fix? En funció una mica de la feina t'organitzes i dius avui estaré tot el dia reparant instruments?
1: Sí i no. Pensa que estem parlant d'un instrument minoritari. Si tu te'n vas a un conservatori, no tens el volum d'alumnat que té un violí, un piano, una guitarra.
0: Però també és veritat que estàs sola o hi ha poca sí. gent com tu, no?
1: Sí, però viure exclusivament de la loteria d'aquest instrument seria difícil o com a mínim no tindries un sou assegurat. Per tant, em dedico també a la docència. He estat a primària, secundària, escoles vinculades al conservatori, a la universitat, i el meu dia a dia doncs, es combina així. Ara mateix amb la docència de música a secundària i a les tardes tinc classes aquí, d'acordió, de piano, ho combino amb el taller, els assajos a l'orquestra d'acordions, dirigeixo l'orquestra de flautes barroques del Coll de Barcelona, concerts, habaneres... Bueno, és com una bogeria, però quan estudies un instrument t'acostumes a organitzar-te molt bé la vida, perquè són moltes hores d'estudi que normalment t'agafen en una etapa de la teva vida, doncs que igual també estàs fent doncs, estudis secundaris, batxillerat, i has d'aprendre a organitzar-te i a coordinar-te molt, molt, molt bé. Vull dir que en aquest sentit la pròpia música ja m'ha ensenyat a organitzar-me, sí.
0: Els teus horaris són bastant sudocus.
1: Sí, sí, això clar, ho has de compaginar també amb una vida familiar. Sí, sí, no és fàcil, no és fàcil. I el que deies, no? Molts anys estan sola, per tant, és que hi ha llista d'esperes, que a vegades si és una reparació ràpida, dues, tres horetes, ho puc passar. Però pensa que ara, fins fa poc, hi ha hagut un acordió aquí que ha estat, potser et diria que 5 o 6 mesos, aquí al taller. Perquè, excepte la part externa, per dins s'havia de fer tot. I quan et dic tot, és extreure potser 450 vàlvules, netejar 450 suports, buscar després 450 vàlvules a mida, perquè no totes són de la mateixa mida, col·locar-les, esperar que la cola s'hagi secat bé d'una banda per fer la banda contrària, perquè tenim una llengüeta i una vàlvula per quan obres i una per quan tanques.
0: On et veus d'aquí uns anys? És a dir, la teva il·lusió seguiria seguir una mica com fins ara, posar més hores al tema de remenar instruments o al revés?
1: Sí, em veig continuar amb els acordions, d'altres instruments no. La gent em diu, no afines pianos? No, em quedo, sí, allò de zapatero a tus zapatos, em quedo amb l'acordió, però sí que em veig, doncs com va fer en Joan, jubilar-se i quedant-se amb aquest ofici. Poder-te dedicar i gaudir de l'ofici sense patir econòmicament pel que dèiem abans, no? Perquè és un instrument minoritari. Però sí, em veig amb ells. I em veig, doncs, això, deixant aquest ofici. No sé aquí, no sé si quan arribi el moment, el que dèiem abans, no? Els conservatoris, els cicles formatius, ja tindran l'especialitat de loteria. Tant de bo sigui així i no es perdin aquests oficis.
0: Susana Tàpia, ha estat un plaer conversar
1: Igualment.
0: Amb tu. Jo n'he après moltíssim, espero que els nostres oients també. I han quedat coses al tinter, per tant, t'emplaço a trobar-nos més endavant i parlar d'altres coses, com per exemple la teva tesi doctoral, que podríem avançar a què vas dedicar.
1: A l'acordió, sí, evidentment. Concretament a l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, que també és un altre món del que podríem parlar.
0: Susana Tàpia, moltes gràcies i fins aviat.
1: A tu. Fins aviat, gràcies.
2: El taller del luthier. Catalunya Música.

Les músiques que han sonat de fons de la conversa amb la Susana Tàpia són totes elles proposta seva. Eren interpretacions a càrrec de dos dels acordionistes que més admira en l'actualitat, com són Richard Galliano i Kaloyan Kumanov. L'audició que ha sonat sencera al final era la peça titulada Oblivion d'Astor Piazzolla, interpretada per Richard Galliano i el seu conjunt.

0: Jo tinc obres, per exemple, que posa que es toquin les cordes del piano, però a mi em fa una mica de mandra. O sigui, quan veig una partitura que em vaig aixecar i haig de tocar les cordes del piano, penso que, no sé, aquella sonoritat potser es pot aconseguir d'una altra manera, no?
1: lutier@catmusica.cat
2: Notes al peu, amb Pepe Reche.
3: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
3: Què ens portes avui?
4: Doncs avui un tema que fa molts dies que donava voltes. Jo li dic músics al cafè, però va una mica més enllà. Comencem pel principi, com sempre ens centrem a l'Orquestra Pau Casals i parlem doncs, de com es conforma l'orquestra, de com es trien els seus membres.
3: Uh-huh. Clar, quan parles de músics de cafè, és que molts dels músics de l'orquestra, igual que molts dels músics de la banda, havien de tocar en altres llocs, perquè no és com ara, que les temporades duren d'octubre a maig o juny, sinó que eren temporades curtes de concerts, no? Havien de buscar-se la vida.
4: Sí, clar, tenim una de les bases fundacionals de l'orquestra, ho hem parlat altres vegades, era que els músics que havien de formar part de la nova orquestra de Casals havien de ser catalans o actius a Catalunya. La pregunta és, en què s'empleava un músic? Com era actiu un músic? Doncs aquí a Catalunya i principalment a Barcelona. I aquí és on trobarem doncs, el que deies, que les temporades de concerts d'abans no són com les d'ara.
3: I ens portes alguns exemples concrets d'aquests músics de l'orquestra, oi?
4: Sí, tenim 2-3 exemples que il·lustren molt clarament a què es dedicaven aquests músics i per què li van dir que sí o per què li van dir que no a formar part de l'Orquestra de Casals.
3: Doncs a veure, per quin vols començar?
4: Doncs si et sembla, comencem per un dels grans ajudants de Casals. És Domènec Forns, em sembla que n'hem parlat alguna vegada d'ell. Domènec Forns era violinista, en aquell moment era professor de solfeig, com es deia en aquell moment, a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, i a més, un dels altres motius per recórrer a ell és que era el president del Sindicat de Músics de Catalunya. Per tant, era algú que tenia molt de contacte amb la realitat, amb la quotidianitat dels músics, tant des dels que estaven estudiant, com dels que eren professionals, com de tothom que feia alguna cosa, perquè hi havia el sindicat que regia l'activitat dels músics. Doncs aquest Domènec Forns és la persona a la que primer s'adreça a Casals i li fa una famosa pregunta, que és què cobren els músics, quines són les tarifes, perquè un sindicat, una de les coses que fa, és doncs, dictar les tarifes per assaig i per concert. La resposta no la sabem exactament, el que sabem és el que li va semblar a Casals. Quan va saber els preus per assaig i per concert, va preguntar, i de què viuen els músics?
3: Per tant, entenc que la resposta va ser que cobraven molt poc, no?
4: Cobraven poquíssim, no tenim els números exactes, però aquesta reacció de Casals ens indica que molt bé no cobraven. I a més, passa una altra cosa, que és que estem parlant de concerts, estem parlant d'assajos amb una temporada simfònica o d'òpera que no durava tot l'any. En aquell moment existia la banda municipal, que tenia el seu esquema de treball, tenia els seus concerts d'una temporada. Parlem de l'existència també de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, fundada pel mateix Lamote de Grignon, que tenia també una temporada paral·lela, però que era el que en diríem una orquestra de bolo. És a dir, que quan hi havia un concert, assajaven, quan no hi havia concert, no assajaven. I també l'altra gran institució de la ciutat era l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, que avui tenim òpera tot l'any, però en aquell moment la temporada d'òpera començava i s'acabava i durava uns pocs mesos. No s'allargava durant tot l'any.
3: Per tant, com es guanyaven la vida aquests músics?
4: Doncs buscant entre la correspondència de Casals, la que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, trobem alguns exemples de músics que ell va buscar, que convida l'orquestra i que li explica una mica la situació. Si et sembla, comencem per un amic, molt amic de Casals, que és Bonaventura Dini. N'hem parlat alguna vegada d'ell també. Violoncel·lista, d'ascendència italiana, però nascut al Vendrell. I en aquell moment, quan Casals contacta, Bonaventura Dini està a Itàlia. Entre les coses que li demana, li diu, li explica, estic fent una orquestra, m'agradaria que en formessis part, i a més aprofita per dir-li, a més estic buscant trompistes. aquí a búsqueda per tota Europa de trompistes. Curiosament, Dini el que li diu és em sap greu no poder-te dir cap nom de trompista italià perquè Toscanini acaba de fundar l'orquestra, se'ls han portat tots. I pel que dius d'oferir-me feina, ara no em va bé. Ara no em va bé perquè estic aquí a Itàlia. A més de fer de cellista, Dini era cantant i, per tant, tenia feina a Itàlia. En aquell moment, fins i tot com a cantant i fins i tot a un cafè, li diu. Estic cantant a un cafè, estic cantant als teatres i estic tocant el cello, en aquest moment no em va bé. Un parell d'anys més tard és quan s'incorporarà a l'orquestra. I en aquell moment hi ha una mena de negociació, perquè Dini li explica que està encantat d'aquesta invitació, que ara està en disposició d'acceptar-la, que li encantarà viatjar a Barcelona, però que no pot cobrar el mateix que els altres. Senzillament perquè ell està a Itàlia, ha de viatjar i li demana almenys el viatge d'anada, que li pagui el viatge d'anada i que, tot i que no li doni el paper de primer cello, que ell podria guanyar-se tranquil·lament un cop arribat a Barcelona i fent una audició, doncs que tampoc pot cobrar el mateix, perquè ell té una família al darrere, ha de deixar-los a Itàlia i ha de viatjar a Catalunya durant unes quantes setmanes, com parlàvem abans. No tota una temporada, com concebem avui, sinó 6 setmanes temporada tardor, 6 setmanes temporada primavera, amb aquesta distància. A poc se n'afegiran més.
3: Per tant, això vol dir, en certa manera, no sé, al final, si van arribar a algun tipus d'acord econòmic, més enllà d'incorporar-se a l'orquestra, però això vol dir que cada músic tenia les seves circumstàncies i en funció d'això també el seu sou, Pepe?
4: No tenim informació individualitzada, sí que tenim algunes anotacions de pagaments on hi ha unes taules, diríem, que són les habituals. És a dir, on llocs de responsabilitat tenen un preu major que altres. Per entendre'ns, el tutti, el soldat pla, doncs té un sou i a partir d'aquí tenim els que fan d'ajuda o que fan de solista, els que són caps de corda, el concertino, o una pràctica històrica que a mi m'agrada recuperar, que és que qui més cobra en l'Orquestra Pau Casals no és el concertino, és el primer trompa.
3: Què dius ara?
4: Imagina't els problemes que tenia per trobar trompistes, que el sou més alt, i no només al principi, sinó durant tota la història de l'orquestra, serà el de primer trompa. És una cosa que es dona amb altres orquestres i que dona idea de com d'important és aquest paper, fins i tot cobrant més que el primer violí, que el concertino.
3: Deies que et portaves algun altre cas més enllà de Bonaventura Dini.
4: Sí, tenim un altre cas, i aquest és fins i tot abans de començar l'orquestra. L'any 19, a l'agost del 19, ja hi havia moviments. Sabem que la idea de crear una orquestra, hi ha molta gent que la situa, molts autors que la situen l'any 19 i que parlen d'una malaltia de Casals que impedeix que es fundi l'orquestra l'any 19. No sé d'on ve aquesta informació, sí que és cert que l'any 19 ja havia començat a fer moviments i sí que és cert que Casals va estar malalt, però l'any 20, just a la temporada inaugural, que havia de ser de 6 concerts, acaben sent-ne 4 perquè Casals cau molt malalt i al final hi ha una mena de crisi, però se salva i fan 4 concerts. Doncs des de l'any 19, això sí, hi havia moviments. I fa una invitació a un violinista i violista que es diu Rafael Gálvez. I és una carta, aquesta no la conservem, és la que li envia amb aquesta invitació, i sí conservem la resposta. Una resposta molt, molt interessant. Li contesta en castellà. Li diu: en este momento no estoy con la suficiente serenidad para explicar a usted cómo agradezco y cuánto estimo por lo mucho que vale y representa el honor de haberse siquiera acordado de mi insignificante persona. El tenim agraïdíssim d'aquesta invitació. I més endavant li explica, i a més amb dates, amb pèls i senyals, com s'ho ha de manegar, com s'ha d'organitzar. Diu: esta temporada se prolongará probablemente hasta el 15 de septiembre y mis obligaciones en Barcelona empiezan el 1 de octubre con las 4 o 5 lecciones que tengo y mi plaza del Hotel Oriente. És a dir, fa classes particulars i a més toca a un hotel. I segueix: todo ello tiene fácil arreglo por ese mes. Y en cuanto al 1 de noviembre, que se amplía el trabajo del hotel con los conciertos del Café Condal, debiera antes consultar, caso tener que faltar, con el propietario para no perder esa plaza, que es mi base de vida y la única regularmente retribuida que hay en Barcelona. Per tant, ha de manegar l'agenda per poder combinar la feina a l'hotel, aquestes classes particulars, aquestes lecciones que deia, i a més, quan s'amplia la temporada d'hotel, tocant també a un cafè.
3: És curiós que parlis de Rafael Gálvez, que, si no m'equivoco, va ser mestre de violí d'Eduard Toldrà, i la carrera de Toldrà té certs paral·lelismes amb el que acabes de comentar ara de Rafael Gálvez, perquè també va fer de professor de violí a l'Escola Municipal de Música, després Conservatori Municipal, i va tocar el violí en cafès. Vull dir que són vides paral·leles, Gálvez i Toldrà.
4: No oblidem que el mateix Casals era conegut com el nen del violoncel quan tocava un cafè a Gràcia i després a la Plaça Catalunya, etcètera, etcètera. No arribava a 18 anys.
3: Gálvez s'incorporarà finalment a l'orquestra?
4: S'incorporarà. Sembla que pot manegar l'agenda i tant ell com el seu germà, que era violoncel·lista, doncs són part activa de l'orquestra.
3: I hi ha algun altre cas?
4: Hi ha un altre que no pot arrelar-se a l'agenda. És el cas d'un altre Rafael, Rafael Vila. Una mica més tard rep la mateixa invitació i tenim la resposta, també en castellà. Apreciable maestro, el senyor Forns, de qui parlàvem abans, me dijo si estaba dispuesto a tomar parte en la próxima serie de conciertos. Sintiéndolo mucho, me veo precisado manifestar a usted que por no dejarme poner un reemplazante en el cine Paté, de ninguna manera me es imposible hacer dicha serie, por lo que espero me dispensara usted por esta vez y seguirá en lo sucesivo contando conmigo.
3: En aquest cas és un cinema, un músic de cinema.
4: Un músic de cinema que no pot posar un reemplaçante, no pot posar un substitut aquells dies per tocar al cine, i li ha de dir que no, ha de dir que no a tocar amb l'orquestra Pau Casals.
3: Clar, perquè en aquell moment el cinema és mut, no? Estem parlant d'abans de l'invenció del cinema sonor.
4: Clar, aquí hi havia música en directe als cinemes i, per tant, calia músics en viu i en directe fent la música.
3: Curioses aquestes històries, aquelles notes al peu que al Pepe Reche tant li agrada portar al taller del Luthier, aquestes figures importants pel funcionament del que va ser una gran orquestra com l'Orquestra Pau Casals. Moltes gràcies, Pepe, i fins la propera.
4: Gràcies, fins la propera.
3: Les notes al peu d'en Pepe Reche posen el punt final al taller del Luthier d'avui. Moltes gràcies a ell i gràcies també a la Susana Tàpia, intèrpret i luthier d'acordions, per ajudar-nos a fer el programa. I gràcies també a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. Si en voleu més, ja ho sabeu, teniu disponibles tots els tallers del luthier que hem fet fins ara a l'adreça d'internet catmusica.cat/tallerluthier. A reveure i fins aviat. Salut i instruments!

Eduard Toldrà és l'autor d'aquesta cançó Recança, sobre text de Josep Carner. Sentíem Dalmau González, tenor, i Liriana Mafiote, piano, un enregistrament de l'any 97.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Comencem avui explicant-vos que Anna Roig i Carles Abelda s'uniran en un recital en què interpretaran versions de diferents orígens, autors, èpoques i estils.
3: Una caseta blanca amb roses al jardí. Una caseta blanca només per tu i per mi.
1: Interpretaran peces en català, francès, occità, portuguès, crioll i també altres llengües que són de la família de...

0: ben a prop d'aquestes que hem esmentat. El concert es farà a les 7 a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter, però a les 4 hi haurà una trobada íntima entre els dos artistes amb el públic per poder conèixer-los abans del concert. I a la mateixa hora, al claustre de Sant Francesc de Berga, Glee Incogniti, amb la violinista Amandine Beyer al capdavant, que oferiran un programa amb obres de Handel i Telemann. I dins la Festa Major de Sitges, concert de jazz amb el pianista Òscar Ferret, el contrabaixista Joan Pinós i el bateria Josep Pinyo Martí, amb un repertori basat en la improvisació i els grans clàssics del jazz. Això serà a les 8 del vespre al Racó de la Calma. I a Menorca, el quartet vocal Cors Tempus Fugit presentarà Da Camino, un programa de composicions pròpies basat en la tradició vocal de Còrsega i en el seu àlbum homònim publicat el 2025. A 8:45 del vespre, a les pedreres de l'Hostal de Ciutadella, dins del festival Fusquets Lícica. I anem fins al Festival de Torroella de Montgrí, perquè allà la cantaora Laura Marchal, acompanyada del Concerto 1700, dirigit per Daniel Pinteño, presentarà Falla i Lorca, mestissatges barrocs, un programa que explora les connexions entre la música de Manuel de Falla i Federico García Lorca i les cançons populars que tots dos van recopilar i reinterpretar. El concert coincideix amb la commemoració dels 150 anys del naixement de Falla. Serà aquest concert a 8:45 del vespre a Can Quintana, Torroella de Montgrí. I dins dels espectacles de la Universitat Catalana d'Estiu, avui actuarà l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, dirigida per Carles Gomí. Interpretaran obres de Pau Casals per orquestra de violoncels amb motiu del 150è aniversari del naixement del compositor. Serà a les 9 del vespre a l'església de Sant Pere de Prada. I al Garrigues Guitar Fest 2026 hi actuarà Panys Trio, format per Víctor Paradís i Néter Calafati a la guitarra Manuix i Jacob Mercè al contrabaix. Amb el seu projecte Jazz contra les cordes, el trio continua aprofundint en les possibilitats expressives dels instruments de corda, fusionant el gypsy jazz i el hard bop. Serà a les 9 del vespre al Parc de l'1 d'Octubre de Juneda. I dins d'aquest mateix festival, demà hi actuarà la guitarrista i compositora Maria Camaort, que ens convidarà a fer una passejada per la composició catalana del segle passat i l'actual amb obres de Cofiner, Gasull i algunes també compostes per ella. En aquest cas, el concert es farà a les 8 del vespre a l'església de Sant Salvador de Torrebesses. L'entrada per als dos concerts és lliure, però s'ha de reservar ja que l'aforament és limitat. I ara us fem algunes propostes per demà divendres. Demà serà l'últim dia del Festival de Torroella amb dues propostes. A les 7 de la tarda, el conjunt Le Poème Harmonique presentarà Carnaval Barroc, un espectacle que combina música improvisada, mim, dansa barroca i comèdia de l'art. A l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí. I a 11:15 de la nit, el festival es tancarà amb Mr. Downland's Dream, amb la soprano Clara Brunet i Bor Suljan a l'Orfarion. Serà l'església de Sant Genís. I a la Xubertia de la Vila Bertran hi actuarà la soprano Mireia Tarragó, acompanyada de la pianista Wolfram Rieger. Interpretaran cançons de Montpou, Pejachevich, Debussy, Toldrà, Poulenc i Scherberg. Serà a 8:45 del vespre a la canònica de Santa Maria de Vila Bertran. I acabem a Tarragona. L'organista Jordi Vergés oferirà un nou concert del cicle Nits d'Estiu a la Catedral de Tarragona, dedicat a la sonoritat i la riquesa de l'orgue. Serà demà a les 9 del vespre.
1: Catmúsica al dia.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, programa número 750. Qui ens ho anava a dir fa 18 anys? Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, perquè en part sou causants d'aquests 750 programes. Fa poc ens ha arribat als cinemes una nova versió cinematogràfica de la novel·la Frankenstein, el modern Prometeu, de Mary Shelley. Una nova versió que ha aixecat grans expectatives en tractar-se d'un film dirigit per Guillermo del Toro, que sempre és un director interessant i amb un univers visual molt propi. La banda sonora d'aquesta pel·lícula és d'Alexandre Desplat, un compositor francès sempre seriós en els seus plantejaments musicals al servei de les imatges. Nosaltres avui hem volgut recordar-nos d'una altra pel·lícula sobre Frankenstein. De fet, la pel·lícula que fins ara era la més recent i la més popular sobre aquesta història, la que va dirigir Kenneth Branagh l'any 1994, amb Robert De Niro fent el paper de la criatura i el mateix director Kenneth Branagh assumint el rol de Victor Frankenstein. La banda sonora d'aquella pel·lícula era de Patrick Doyle, una gran banda sonora que hem volgut recordar i a la que li dedicarem el violí vermell d'avui.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, si no existís, l'hauríem de crear, el control tècnic.
1: El violí vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
2: El programa d'avui, a més, el volem fer a la manera dels actuals concerts de música de cinema que se solen fer al nostre país. És a dir, amb una orquestra que mira d'interpretar els temes musicals cinematogràfics mentre un narrador va introduint constantment les seves botifarres. Tanmateix, com que això és ràdio, i de fet això mateix és el que fem sempre, aquí, doncs tampoc no crec que noteu gaire diferència. Però sí que mirarem que avui sigui més concert que programa. A veure com ens en sortim.
1: El violí vermell. La música clàssica i la música de cinema.
2: Avui us convidem, doncs, a introduir-nos de la mà de Patrick Doyle en la dramàtica història d'un home, Victor Frankenstein, i de la seva humana i desenfrenada lluita contra la mort buscant crear la vida. Una obra musical que reforça la nostra opinió que aquesta música que a nosaltres tant ens agrada pot arribar a ser considerada, sense problemes i deixant de banda avantguardismes, una nova forma d'entendre la música clàssica actual. I així volem presentar el programa de manera coherent aquesta idea. Per tant, l'equip del programa ens desplacem, imaginàriament, a una sala de concerts, no sé, a un palau de la música o un auditori, i des d'allà volem fer-vos la retransmissió del que seria una excel·lent vetllada musical. Voleu venir amb nosaltres a concert?

El darrer timbre ja ha sonat. Us demanem, si us plau, que guardeu silenci i apagueu els telèfons mòbils. Les portes de la sala s'han tancat i el director ja és damunt de la tarima. Els músics el miren, un darrer estossegament. Silenci.

Pels que no recordeu del tot aquesta història, permeteu-me que us la resumeixi en poques paraules. La pel·lícula ens situa a Ginebra, a Suïssa, entre 1773 i 1796, i ens narra la història del baró Víctor Frankenstein, doctor en medicina, que des de la dolorosa mort de la seva mare es proposa lluitar contra el fet de que la gent hagi de morir. Això el du a aprofundir en els seus estudis de medicina cercant el secret de la vida i com perllongar-la o crear-la artificialment. Insensible a la preocupació que genera el seu estat de febril investigació en els que l'estimen i, sobretot, en la seva enamorada Elisabet, en Víctor acabarà creant un home viu fet de despulles humanes. Una història, doncs, que es vertebra en dos aspectes fonamentals, que són també els dos temes principals d'aquesta banda sonora. En primer lloc, el tema de l'obsessió, una obsessió que, en nom de la ciència, voreja els marges ètics i morals.

Juntament amb aquest tema de l'obsessió, l'altre aspecte fonamental d'aquesta història és l'amor que el mateix Víctor Frankenstein sent i que actua com a element d'equilibri. L'amor perdut vers la seva mare, a la que va perdre tràgicament, però sobretot l'amor que sent per la seva estimada Elizabeth, l'autèntica història d'amor de la pel·lícula. Com en el moment en què en Víctor se li declara en matrimoni, a la balconada de la seva mansió familiar, una nit de festa en un saló de ball.

Aquests són, doncs, els dos grans motius musicals d'aquesta banda sonora. Una extensa partitura que té una presència gairebé constant en el metratge de la pel·lícula. Una partitura concebuda ben bé com una obra clàssica. De fet, més d'un crític la va classificar en el seu moment de poema simfònic. Si vosaltres en sentiu el disc, podeu anar resseguint tot l'argument del film a través dels talls musicals. Escoltem ara un d'aquests fragments. Ens il·lustra diverses seqüències de quan en Víctor estudia la carrera de medicina, encaminant els seus interessos cap a uns vessants que causen alarma en alguns dels seus professors. Víctor està convençut que es pot crear vida a base de trasplantaments d'òrgans, per tant, que es podria crear un ésser humà nou fabricat a base de trossos de cadàvers. Aquest fragment musical du per títol Una direcció perillosa.

Finalment, en Víctor està ja del tot determinat a dur a terme l'experiment de creació de vida. Sense fer cas de la preocupació de l'Elisabet, en les següents setmanes roba el cadàver d'un assassí que havia estat executat, saqueja el cementiri per aconseguir òrgans i fins i tot suborna les llevadores d'un hospital perquè li proporcionin líquid amniòtic de dones que hagin donat a llum.

I en una nit molt negra, amb una tempesta infernal, un Víctor embogit arriba al moment culminant del seu experiment. En el seu immens laboratori culmina el procés de la creació d'una criatura nascuda de la mort. Amb un sistema de politges, vigues i cadenes, un cos recomposat i afegit, sense vida, és transportat fins un taüt ple de líquid amniòtic i tancat hermèticament. Unes agulles amb connexions elèctriques se li claven i les anguiles cauen per uns tubs fins a la caixa, provocant-li espasmòdiques descàrregues elèctriques. A fora, en un cel negre, una tempesta de llamps i trons commou la terra i l'aigua entra furiosa per les finestres del laboratori. Els timbals obsessius, les trompes obstinades, l'atreviment salvatge de les trompetes i el tremendisme dels violins ens anuncien a tots el desencadenament vertiginós del drama. És el gran moment musical de La Creació.

0: La criatura pseudo-humana cobra vida. Mig està abornida, en Víctor intenta posar-la dreta, però l'ésser creat rep un fort cop al cap de manera accidental i queda inconscient. En Víctor, després de contemplar amb horror com el fruit del seu experiment és una criatura monstruosa i repulsiva, cau rendit. Mentre dorm, la criatura es torna a la consciència, agafa l'abric d'en Víctor i s'escapa.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
0: Arribats a aquest punt, potser que us diguem algunes coses sobre qui és el compositor, en Patrick Doyle. Patrick Doyle va néixer a Addington, Escòcia, el 6 d'abril de 1953 i va donar-se a conèixer mundialment amb la seva primera banda sonora, en la que era també la primera pel·lícula com a director del seu bon amic Kenneth Branagh, Enric V, l'any 1989. Des d'aleshores s'ha convertit en un dels grans noms de la banda sonora, per bé que avui molt relegat a un segon pla per les pel·lícules en les que col·labora. Amb tot, qualsevol de les seves bandes sonores és sempre recomanable, i especialment les de la dècada dels 90. Tornar a morir del 91, Indochina del 92, Molt soroll per no res del 93, Atrapat pel passat del 94, Sentit i sensibilitat del 95, Hamlet del 96 o Grans esperances del 98. I si preferiu molt bones bandes sonores de Patrick Doyle ja del segle XXI, jo particularment us destacaria Terra de passions del 2004 i Harry Potter i el calze de foc del 2005. El seu estil, ja ho esteu sentint, és molt romàntic, però alhora sobri i molt acadèmic, molt anglès. Un estil que també queda demostrat en peces curtes, com la que ara us oferim. Fa referència al moment en què en Víctor desperta, després de caure malalt aquella fatídica nit, i es troba l'Elisabet. Ell l'abraça i li promet casar-s'hi i no tornar a separar-se d'ella mai més.

Una nit plujosa de l'any 1816, a la seva mansió de Ginebra, davant del llac, Lord Byron va proposar als seus convidats, com a entreteniment, que escrivissin una història que terroritzés els altres. Entre els convidats hi havia la dona del poeta Shelley, la Mary, que va ser l'única que es va prendre seriosament la proposta. I així va sorgir la novel·la Frankenstein. Mary Shelley va ser una dona molt culta, molt intel·ligent i molt refinada, però que, en canvi, va tenir una experiència i una existència marcada per la desgràcia i les morts familiars. La mort de la seva mare, resultes del part, la va marcar de per vida. Només li va sobreviure un dels 5 embarassos que va tenir i, al poc temps, va quedar vídua. La soledat i la tristesa van ser les claus dels darrers anys de la seva existència. Com també és trista la història d'aquest ésser creat per Víctor Frankenstein. Rebutjat i atacat pels homes de la ciutat, haurà de fugir als boscos i estar-s'hi una temporada. Enrabiat, tota la seva bondat es transforma en frustració, odi i jurament de venjança eterna contra el seu creador. Així, la criatura buscarà en Víctor i, quan localitza on viu, es troba en els jardins a un nen que juga.

descobreix que és en William, el germà d'en Víctor, de només 10 anys, i el mata. Escoltem com en Patrick Doyle ens narra la recerca desesperada de la família del nen quan es fa fosc i no ha arribat a casa. Un patiment que es torna a plor quan apareix l'Elisabet amb el nen mort en braços. Tot això a través de la música.

Després de la mort del nen, ja no hi haurà treva possible. La criatura cita en Víctor a les muntanyes, ells dos sols. En Víctor hi acudeix amb l'únic objectiu de matar l'ésser que ell mateix va crear, però aquest li endevina les intencions i el desarma. No hi ha més opcions, doncs, que el diàleg. Una xerrada alhora repulsiva i poètica, la d'un ésser viu que aconsegueix parlar directament amb el seu creador. I en Víctor escolta la proposta de tracte, que li fabriqui a la seva creació una companya. Ell hi accedeix, però a canvi la parella haurà d'anar a viure on ningú no els pugui trobar, al Pol Nord, i no molestar mai més ningú. La criatura també hi accedeix, però amb una amenaça. Si en Víctor no li concedeix a la criatura una companya, la criatura es presentarà a la nit de noces d'en Víctor. Quan en Víctor torna a casa, ignora els precs de l'Elisabet i es tanca les golfes i torna a muntar el seu laboratori. Rebrà el cadàver de la noia innocent que ha estat ajusticiada per la mort del seu germà i comença a treballar, aquest cop, però ja no com abans. La feina se li fa insuportable. Qualsevol contacte amb els teixits i els òrgans només fa que experimenti un horror indescriptible i una repulsió absoluta vers el que es veu obligat a fer. La música ens mostra tot aquest horror i aquest fàstic que sent, per bé que les cordes sembla que li diguin que si sempre queda alguna esperança, que desisteixi, que no continuï. El títol d'aquest fragment, molt breu, és «Que Déu em perdoni».

Aquest Frankenstein de Mary Shelley, del que avui estem parlant, és la pel·lícula que millor ens mostra la novel·la original. Però aquesta altra pel·lícula que us dic, Remando al viento, és, sens dubte, la pel·lícula que millor explica el que aquesta història és. El seu protagonista no és ni Víctor Frankenstein ni la criatura creada. El protagonista és una dona, la Mary Shelley, l'autora. En aquesta pel·lícula, Remando al viento, ens explica com la història de Frankenstein és la història de la seva pròpia autora, com les pors, si els hi dones forma, acaben esdevenint realitat. La banda sonora de Remando al viento té un tema principal que és un tema clàssic, la fantasia sobre un tema de Thomas Tallis de Ralph Vaughan Williams. Si us sembla, us convido a sentir un fragment d'aquesta bonica peça clàssica.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Seguim amb la nostra història. L'Elisabet comprèn que ja no pot fer res més per en Víctor. Fa les maletes i abandona la casa. Però en el darrer moment en Víctor corre a buscar-la. Cansat, derrotat, li demana que el perdoni. Té molta por, diu, i no sap què ha de fer. Però el que sí sap és que si ella l'abandona, ell ho haurà perdut tot. Finalment, els dos joves s'abracen i decideixen casar-se aquella mateixa nit. És a aquest moment el que pertany al fragment titulat «Si us plau, espera't».

I aquella mateixa nit es casen i decideixen sortir ràpidament de viatge de noces. Acompanyats d'una nombrosa escorta armada, marxen en direcció al ferri que els ha de fer creuar el llac i posar-los fora de perill. El tema que els acompanya du per títol La lluna de mel, però en ell estan presents els nervis de la fugida i el record de la criatura que ha amenaçat de venjar-se si en Víctor no complia la seva part del tracte.

En Víctor, l'Elisabet i els homes que els acompanyen arriben tard i no poden agafar el darrer transport que creu el llac aquell dia. Decideixen passar la nit en un hostal i en Víctor disposa tots els seus homes armats al voltant de la casa. Però aquesta és també una nit d'amor. Recordem que en Víctor i l'Elisabet s'han casat i finalment ja són marit i muller. I així ens arriba el moment més bell i poètic d'aquesta banda sonora. És el desenvolupament del tema d'amor. És la nit de noces. Gaudim-la.

En Víctor i l'Elisabet comencen a estimar-se, però nosaltres presentim el perill. La música, greu, molt greu, i unes flautes que responen atentes i vigilants, ens ho anuncien clarament.

De sobte s'escolta un so, una estranya melodia. En Víctor salta del llit. La criatura ronda per aquí, n'està segur. Agafa les pistoles i surt amb els seus homes a inspeccionar els voltants.

A l'habitació, l'Elisabet es queda sola. Són uns instants de tensió. Està nerviosa, intranquil·la, inquieta. No sap què passa ni què ha de fer. Mira el sostre. Veu una ombra. De la lluerna salta damunt seu la monstruosa criatura. En Víctor i els seus homes ho han sentit i intenten entrar a l'habitació, però quan ho aconsegueixen ja és massa tard. L'Elisabet és morta al llit. La criatura li ha arrencat el cor.

Embogit de dolor, en Víctor agafa el cos de la seva estimada, puja al cavall i inicia una cursa desesperada cap a la mansió familiar. La música ja emprèn també una cursa obsessiva que ja hem sentit abans, que no ens resulta estranya i que ens fa presentir el que en Víctor vol fer.

I els nostres pitjors auguris es compleixen. Amb el cos de la noia que té al laboratori i amb el cap de l'Elisabet, en Víctor vol ressuscitar l'única cosa que estima. De nou s'imposa el tema musical de la creació, però ara accentua el deliri i la bogeria.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Una nova criatura ha adquirit vida. Té el rostre de l'Elisabet, sí, però desfigurat per un munt d'horribles cicatrius i una grotesca ganyota que li deforma la cara. És una altra criatura d'aspecte monstruós. En Víctor, fora de si, intenta fer que el recordi, ballant amb ella i animant-la que el cridi pel seu nom. Però de sobte apareix la criatura que la reclama per a ell com la seva núvia. L'Elisabet, ressuscitada, acaba reconeixent en Víctor, però també se n'adona de la seva tràgica situació i es suïcida calant-se foc amb un quinquer. Convertida en torxa humana, provoca un incendi que es propaga per tota la casa.

I així arribem al final d'aquesta història. Avui una història musical. En Víctor, ja sense res a perdre, perquè ja ho ha perdut tot, ha perseguit la criatura durant mesos fins a arribar al Pol Nord. Allà, aquest home, derrotat i sense esperança, trobarà la mort i podrà per fi descansar. I veurem el seu cos en una pira funerària i a la criatura al seu costat, dreta, amb una torxa encesa a la mà. Ell era el meu pare, ens dirà. I un cop el foc crema el túmul mortuori, ell mateix saltarà dins les flames. Com en una moderna pietat, la criatura abraça el cadàver d'en Víctor i es deixa devorar per la immensa foguera. Són els darrers minuts d'aquesta excel·lent banda sonora. Com hem fet al principi del programa, com si estiguéssiu en un concert, és el magnífic final. Escoltem-lo.

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la banda sonora de Patrick Doyle per al Frankenstein de Mary Shelley de l'any 1994, amb motiu de l'estrena d'una nova pel·lícula dirigida per Guillermo del Toro sobre aquesta història important, amb una banda sonora d'Alexandre Desplat a la que tant de bo, en un futur no gaire llunyà, li puguem dedicar també un programa. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
3: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i amb la seva principal directora convidada, Barbara Hannigan. Aquesta reconeguda directora i soprano canadenca dirigirà un programa molt original que explora la idea del temps que canvia, que vacila o que s'atura. Al centre hi trobem la sinfonia número 64 de Haydn, que porta el sobrenom de Tempora Mutantur, els temps canvien. El dolor inspira l'obra que comença el programa L'Andante, el funeral d'un jove artista de Carl Nielsen, mentre que Mendelssohn aboca la quietud angoixant d'un mar sense vent a l'obertura Mar en calma i Bon viatge, que sentirem al final del concert. El guardonat pianista francès Bertrand Chamaillou arrodonirà el programa amb la suite irlandesa de Henry Cowell, una obra que ens fa perdre tota la noció del temps, i amb el concert Malédiction de Liszt, que travessa estats d'ànim contrastats i dramàtics. Bertrand Chamaillou, l'Orquestra de Cambra de Lausana i Barbara Hannigan en aquest concert enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona l'octubre del 2025 al Teatre Beaulieu de Lausana i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Dèiem que el que inspira l'obra de Carl Nielsen, el funeral d'un jove artista, és el dolor. El compositor danès la va escriure el 1910 pel funeral del pintor Olof Hartmann. Ens crida l'atenció que una obra tan breu, de només 5 minuts, pugui tenir una intensitat tan remarcable i ajuda a la tonalitat fosca que va triar el compositor, la de mi bemoll menor. La versió original és per quartet de corda, però el 1912 Nielsen la va adaptar per orquestra de corda, que és la versió que ens sentim ara a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan.

Carl Nielsen és l'autor d'aquest andante lamentoso per orquestra de corda al funeral d'un jove artista que va dedicar al pintor Olof Hartmann i que també es va interpretar al funeral del compositor danès el 1931. A l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana s'hi afegeix ara el pianista Bertrand Chamailloux amb una obra que ens fa perdre la noció del temps. És la suite irlandesa del compositor estatunidenc Henry Cowell, el mestre de John Cage. Una obra del 1929, inspirada en les fades i criatures nocturnes de la mitologia celta. Henry Cowell busca reduir el discurs musical al pur efecte tímbric a través de grups sonors de dissonàncies compactes i tractant el piano com a instrument de percussió. Proposa, per exemple, colpejar el teclat amb el puny, l'avantbraç o el colze i produeix nous efectes tímbrics maniobrant directament sobre les cordes del piano. Tot això ho veiem en aquesta suite irlandesa per piano i orquestra, obra de Henry Cowell que sentim interpretada per Bertrand Chamailloux i l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Barbara Hannigan.

ens han ofert la suite irlandesa del nord-americà Henry Cowell, una obra del 1929 que ens fa perdre la noció del temps. En canvi, a la sinfonia número 64 de Haydn, que ara sentirem, els temps canvien. Haydn hi va col·locar un encapçalament, Tempora mutantur. La versió completa d'aquesta cita en llatí és més llarga i traduïda diu així: els temps canvien i nosaltres canviem amb el temps. Com? Conforme empitjoren, nosaltres també. La sinfonia, amb els seus ritmes imprevisibles, és del 1775, del final del període Sturm und Drang. Allegro con spirito, largo, minuet trio i finale presto són els quatre moviments d'aquesta sinfonia de Joseph Haydn, la número 64, que es coneix amb el sobrenom de Tempora mutantur i que sentim interpretada per l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan.

S'acaba aquí la sinfonia número 64 en la major, Tempora Mutantur, Els temps canvien, obra de Joseph Haydn. I torna a l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana el pianista francès Bertrand Chamaillou, ara amb el concert Malédiction de Franz Liszt, una pàgina de joventut per piano i orquestra de corda que travessa emocions dramàtiques i contrastades. És del 1833, d'abans que els famosos concerts per piano i orquestra. Aquesta peça, en un sol moviment, és un dels primers intents de Liszt de trobar una nova direcció per la forma sonata. Tot i que s'ajusta a l'estructura d'exposició, desenvolupament i recapitulació, l'aspecte narratiu està subjecte a canvis d'atmosfera i d'estats d'ànim, gairebé com si fos una òpera. Sentim com sona a les mans de Bertrand Chamaillou el concert Malédiction de Franz Liszt, l'acompanya l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan.

Bertrand Chamaillot i l'Orquestra de Cambra de Lausana, sota la direcció de Barbara Hannigan, ens han ofert el concert Malédiction per piano i orquestra de corda de Franz Liszt. Liszt és una de les especialitats de Bertrand Chamaillot, que el 2012 va obtenir el títol de millor enregistrament de l'any a les Victòries de la Música Clàssica per l'enregistrament de la integral dels anys de pelegrinatge. I ara Bertrand Chamaillot, per correspondre als aplaudiments del públic del Teatre Beaulieu de Lausana, ofereix la cançó de Bressol, també de Franz Liszt.

Aplaudiments al Teatre Beaulieu de Lausana pel pianista francès Bertrand Chamaillou, que ha ofert aquest vis la cançó de Bressol de Franz Liszt després d'haver tocat el concert Maledicció, també de Liszt, i la suite holandesa de Cowell. I encara per tancar el concert que dirigeix Barbara Hannigan al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Lausana, Mendelssohn ens aboca la quietud angoixant d'un mar sense vent, seguida d'una sensació d'alliberament a mesura que es reprèn el viatge, amb l'obertura Mar en calma i bon viatge, una partitura inspirada en els versos de Goethe, els mateixos que van inspirar Beethoven per compondre una cantata del mateix títol, el 1815. Ara l'orquestra s'amplia per interpretar aquesta obra que Felix Mendelssohn va compondre el 1828 i que sona així.

0: Amb la represa del viatge s'acaba l'obertura de Félix Mendelssohn, Mar en calma i Bon viatge, opus 27, inspirada en els versos de Goethe. Avui ens han acompanyat l'Orquestra de Cambra de Lausana i la seva principal directora convidada, Barbara Hannigan. Aquesta reconeguda directora i soprano canadenca ha dirigit un programa que explorava la noció del temps amb la sinfonia número 64 de Haydn, que porta el sobrenom de Tempora Mutantur, els temps canvien, amb l'Andante, el funeral d'un jove artista de Carl Nielsen, amb aquesta obertura de Mendelssohn que evoca la quietud angoixant d'un mar sense vent, i amb dues obres més que ha tocat el pianista Bertrand Chamailloux, la suite irlandesa de Henry Cowell, una obra que ens fa perdre tota la noció del temps, i amb el concert Malédiction de Franz Liszt. Bertrand Chamailloux, l'Orquestra de Cambra de Lausana i Barbara Hannigan en aquest concert enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona l'octubre del 2025 al Teatre Beaulieu de Lausana i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra d'Antonín Dvořák per continuar la nostra programació. Us convidem a sentir el quintet de corda en sol major, opus 77, a càrrec del conjunt L'Archibudelli.

0: S'acaba aquí el quintet de corda en sol major, opus 77 d'Antonín Dvořák, que hem sentit interpretat pel conjunt L'Arquibudelli.
1: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Sigueu ben trobats a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció de part dels qui ho farem possible. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Un programa que avui tornem a dedicar, com és habitual en aquesta temporada i per segona temporada consecutiva, a un dels grans noms d'això que definim com l'edat d'or de la fonografia operística, és a dir, aquests grans noms que van des dels anys 50, és a dir, l'emergència de l'estereofonia fins a l'eclosió del disc compacte a finals del segle XX i ja a principis del XXI. Avui parlem d'una gran veu, d'un baix baríton nord-americà, un afroamericà que ha estat un dels grans intèrprets d'òpera italiana, especialment de Verdi, però sobretot d'òpera alemanya i molt especialment de Richard Wagner. Parlem del baix baríton Simon Estes.

Aquest baix baríton estatunidenc, que va néixer el 2 de febrer de 1938 a Centerville, a Iowa, és un cantant molt apreciat en les seves interpretacions, com us dèiem, d'òperes de Wagner, però també de Verdi. Intèrpret que tant ha estat famós per les seves interpretacions operístiques com també pels seus concerts i recitals. Afroamericà i molt conscient de les limitacions que ha tingut el seu poble, la seva comunitat, a l'hora d'obrir-se camí, però sempre amb la humilitat dels més grans, i un home amb una gran pulsió per obres benèfiques, amb una bondat que va demostrar també davant dels micròfons de Catalunya Música quan el vam entrevistar, era net d'esclaus, o és net d'esclaus, i va entrar a la Universitat d'Iowa no pas per estudiar cant, sinó psicologia. Va ser allà on va començar a cantar en el cor universitari i va cridar l'atenció de Charles Kellys, que el va animar a continuar aconseguint beques i ajuts perquè prosseguís els estudis de cant fins a arribar a la prestigiosa Juilliard School de Nova York. L'any 1964 va traslladar-se a Europa, en concret a Berlín, on va debutar en el paper de Ramfis en una representacions de la Ida de Verdi a la Deutsche Oper, on va tenir una molt càlida recepció. El 1978 seria un any fonamental per a Simon Estes perquè va cantar un dels papers que millor definirien la seva carrera, el seu estil i la seva particular manera d'interpretar Wagner, no des de l'heroisme, sinó des del patetisme. Aquest paper no va ser altre que el de l'holandès en unes funcions de l'holandès errant de Richard Wagner, ni més ni menys que el Festival de Bayreuth amb la direcció escènica de Wolfgang Wagner. Va ser el primer home afroamericà en haver cantat al Festival de Bayreuth, perquè la primera dona afroamericana havia estat Grace Bambry, la mezzosoprano nord-americana, que l'any 1961 havia debutat com a Venus en un Tannhäuser coprotagonitzat per

la nostra, victòria dels Àngels per Wolfgang Wingassen i per Dietrich Fischer-Dieskau. Ara escoltarem precisament el monòleg de l'holandès en el primer acte de l'òpera de Richard Wagner. Primer acte perquè, tot i ser una òpera que no té pauses entre els actes, especialment a partir de la segona versió que va realitzar Wagner, és en aquest primer acte, com dèiem, que té lloc el Die Frist ist um, que canta l'holandès per explicar-nos el relat del seu tràgic destí. Sentirem una gravació de 1984 dirigida per Heinz Fricke davant de la Staatskapelle de Berlín. És la veu de Simon Estes.

L'intens, dramàtic i gairebé podríem dir patètic monòleg de l'holandès Die Frist ist que canta aquest holandès, aquest capità fantasma del vaixell no menys fantasma, el Der Fliegende Holländer de Richard Wagner, amb la veu inconfusible de Simon Estes, en aquesta ocasió acompanyat per la Staatskapelle Berlin dirigida per Heinz Fricke en una gravació de 1984. L'altre gran paper wagnerià que ha abordat Simon Estes al llarg de la seva carrera ha estat el de Wotan, de la tetralogia, el déu pare dels déus, pare també de les valquíries, i que Simon Estes ha cantat en molts teatres, entre d'altres el Gran Teatre del Liceu, on, per cert, també ha cantat l'holandès. Una veu, la de Wotan, o la de Simon Estes, volem dir, al servei de Wotan, d'accents també patètics i amb aquesta pulsió cap a aquest amor patern, en aquest potser únic moment de tota la tetralogia en què Wotan mostra el seu cantó més humà, més humanitzat i més procliu a l'amor absolut que sent cap a la seva filla Brunhilde, la valquíria preferida del déu dels déus. És el comiat de Wotan amb la veu de Simon Estes que sentim novament amb l'acompanyament de l'orquestra de la Staatskapelle de Berlín dirigida per Heinz Fricke en una gravació de 1984.

Wagner convenientment amb la insistència sobre el seu leitmotiv. Era la veu de Simon Estes amb acompanyament de la Staatskapelle Berlin dirigida per Heinz Fricke en un enregistrament de l'any 1984. I si Wagner és un dels compositors més, podríem dir, escaients a la veu i al tipus d'estil interpretatiu de Simon Estes, també ho és el Verdi d'aquells papers de basso cantante, per no parlar també del Perseguir amb òpera alemanya, del Johanan, el Joan el Baptista, de la Salomé de Richard Strauss. Centrem-nos, però, en Verdi, perquè papers com el de Macduff, del Macbeth, el Felip II, del Don Carlo, han estat també altres papers que han marcat Simon Estes i que l'han fet un dels cantants més sol·licitats en teatres d'arreu. De fet, ell va cantar, per exemple, al Metropolitan de Nova York, una recordadíssima Aïda, televisada a tota la nació, al costat ni més ni menys que de Leontine Price. Però també papers com el titular d'Àtila han estat suficientment rendibilitzats per Simon Estes, a qui ara sentim precisament en un ària del personatge d'aquesta òpera risorgimental de joventut, per entendre'ns, de Verdi, el Uldino Uldin mentre gonfiar-si l'ànima, amb acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Longo en una gravació de 1988.

Mentre gonfiar-s'hi l'ànima d'Àttila de Giuseppe Verdi amb la veu de Simon Estes i l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Lungu en una gravació de 1988. Sentim ara també Simon Estes en un altre personatge per a baix d'una òpera de Verdi com és el Simon Boccanegra. En aquesta ocasió el recitatiu Estel Estremo Adio i l'àrea Lacerato Spirito, novament amb la veu de Simon Estes i l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Gaetano Lungu en una gravació de 1988 en què la flexibilitat de la veu de Simon Estes amb aquesta característica de basso cantante es mostra a la perfecció en aquesta àrea del pròleg de l'òpera verdiana.

El pobre Fiesco de Simon Boccanegra amb aquest Il lacerato spirito, l'esperit ferit del pròleg d'aquesta òpera de Verdi amb la veu de Simon Estes, un gran intèrpret del paper, evidentment, de Felip II del Don Carlo, que sentíem a l'encapçalament del programa, del que recordem el seu final.

I aprofitem el fermall d'or per reprendre, recapitular amb òpera alemanya i en concret la interpretació extraordinària de referència del monòleg de l'holandès. Amb aquest passatge, a tu et pregunto, beneït àngel de Déu, que vas posar les condicions de la meva salvació, he estat desgraciat, joguina de les teves burles, quan m'anunciaves la redempció. Un passatge en què aquest accent patètic que sap posar de manera magistral Simon Estes es posa al servei del text i de la música del monòleg de l'holandès, el protagonista absolut del que és la quarta òpera de

Simon Estes, en aquesta tarda l'òpera que hem fet possible la sintonia de Catalunya Música, Oriol Pinart a la sala de màquines i davant dels micròfons qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Gràcies.

0: Sentíem la versió que el pianista Claudio Arrau va fer de Triana de la Suite Ibèria del compositor de Camprodon, Isaac Albéniz.
1: Catalunya Musical.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Per fer el viatge d'avui hem hagut de recórrer pocs quilòmetres, perquè serem al barri de Sarrià de Barcelona, al seu històric teatre, que aquest 2026 ha inclòs el jazz a les seves propostes. Iniciativa emmarcada en la línia artística que el Teatre de Sarrià ha desenvolupat en els darrers anys, de combinar el teatre amb la música en formats de proximitat, aprofitant les bones condicions acústiques de la sala i la relació directa que s'hi estableix entre músics i públic. L'aposta per obrir-se al jazz va començar el 2023 amb una col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. En aquella ocasió, el Teatre de Sarrià va obrir les portes d'estudiants i alumni del Barcelona Jazz Master per oferir-los un escenari professional on presentar projectes propis. I en una segona etapa s'ha creat el cicle Sarrià Jazz i Més, amb una programació estable de concerts protagonitzats per músics consolidats de l'escena catalana i internacional, i amb convidats com el protagonista de la sessió d'avui, que és el guitarrista Dani Pérez, un músic que va arribar a Barcelona el 1997, procedent de l'Argentina via País Basc. En aquests 30 anys s'ha convertit en una figura central de la modernització del jazz a casa nostra. Com a professor al Conservatori del Liceu i a l'ESMUC, a més, ha marcat tota una generació de nous guitarristes, però també com a compositor, fomentant l'obertura de mires del jazz que es fa a casa nostra i impulsant que aquestes noves generacions busquin un llenguatge singular i propi. Des del 2001 treballa amb el trio que sentirem avui. David Xirgui toca la bateria i David Mengual al contrabaix. No es prodiguen gaire, malauradament, però han publicat fins a 4 àlbums i al concert d'avui hi repassaran aquest repertori, a més d'estrenar també algunes composicions i nous arranjaments. Dani Pérez, David Mengual i David Xirgui des del Teatre de Sarrià. Comença el concert.

Moltes gràcies. No sé, ara sí. Moltes gràcies. Molt content de veure-us aquí amb aquest dia tan preludi de la fina del món, no? Ara mateix. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Molt content de venir al Teatre de Sarrià amb aquest caliu que té, amb els meus companys, amb el David Sirgo, si us plau. I amb en David Mengual. Hem tocat el 3-4 Samba, que és un tema molt antic, però que no tenim enregistrat encara. I ara provarem de fer un de nou. És un contrafacte.

pels que conegueu la cosa, basat en el de Things You Are. Però la idea és que no recordi molt el de Things You Are. Vale. Fins ara.

cadena mundial. Ara tocarem folk song i de intro m'atreviré a versionar un tema de Ralph Towner que ens va deixar fa molt poquet. És un músic per mi totalment entranyable i per moltíssima gent. Més enllà de l'excel·lència o allò que podem pensar que és el topicazo este, perquè tenia tota la onda. No sé si s'entén quan ho dic que sí. Era com del nostre equip, no sé com dir-ho. Almenys em feia sentir així.

Això era, hem tocat The Reluctant Bride, va ser la meva execució del tema de Ralph Towner. Després hem tocat Folk Song, que està al disc Resumen, per cert, crec que és la primera cita que té enregistrament abans. Que per cert, si voleu algun posavasos o teniu alguna màquina d'aquestes que se posava un disc i fa un soroll, tenim. Després ho diu i... Vale. Doncs hem tocat Folk Song, Bill Bill, que fa moltíssims anys que el toquem, però mai, o sigui, no tenim editat. I està dedicat o inspirat de les dues coses amb el Bill McHenry, saxofonista de Maine, que és un més de casa nostra, perquè fa molts anys que viu aquí. I ara obrirem... No, no obrirem. Ja hem obert fa una estona. Però tocarem el tema que obre el disc Resumen, que està enregistrat en directe als Robadors 23. Com tècnic estava el Jordi Matas, que és com el quarto Beatle. Realment, coneixeu en Jordi Matas? Val molt la pena, la veritat. Bueno, i callo. Toquem Blues 3 i després xerro més.

Bueno, això era resumen, el tema que dona títol a aquest disco, gravant en directe, sense alternate takes. No teníem aquest luxe que tenim aquí i tal, sinó que... Bueno, aquí no hem gravat gens a la tarda, és tot aquí, ara. És la veritat, és el One Piece, el nostre One Piece. Vale. Anem acabant ja, eh? Ara tocarem un tema, un altre contrafact. A mi m'agrada fer això dels contrafacts. De fet, he fet un disco, tinc aquí CDs i vinilos, si esteu interessats. Contrafacts són aquelles composicions que estan basades en temes preexistents. Aquest que tocarem ara es diu Indurain, per, en realitat és com li deia en Benet Palet, gran trompeta, al tema de Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way. I he fet un petit arranjament o alguna cosa així. I després seguim.

Alguns teatres poden jactar-se de tenir el fantasma de la Xirgu. Nosaltres tenim el Xirgu, el real. Bueno, anem acabant, farem un últim tema. Es diu Deep, està basat en How Deep is the Ocean, un altre contrafact. I nada, vull agrair-vos l'oportunitat de compartir la nostra petita veritat. Moltes gràcies a tothom, gràcies David, Toni, Carla, Neus, Mireia, Josep, Marc, Josep també.

Dani Pérez construint Deep amb un dels seus contrafacts a partir de l'estàndard How Deep is the Ocean, és a dir, utilitzant la mateixa estructura harmònica de la cançó original d'Irving Berlin per crear-hi melodies noves. En el cas de Dani Pérez, gran amant d'aquests jocs, com ha anat explicant durant el concert, amb una riquesa de vocabulari extraordinària. Sembla que Dani Pérez, David Xirgo i David Mengual volen agrair els aplaudiments amb una mica més de música.

0: David Manuel, David Manuel.
1: David Mangual i David Xirgo afegint-se a la glossa del guitarrista Dani Pérez de Skylark, una de les cançons de l'extraordinari catàleg de Joey Carmichael, per tancar el concert. Drew, que té ja 25 anys de trajectòria, retratada als treballs Buenos Aires-Barcelona Connection, Resumen, Contrafacts, avui n'han repassat alguns temes i han obert el repertori amb noves composicions que Dani Pérez hi segueix aportant. Concert d'aquest nou cicle jazzístic del Teatre de Sarrià, el que hem sentit avui, i que en Josep Aymí i en Marc Urrutia gravaven l'11 de febrer d'aquest 2026. Demà recuperarem una altra de les actuacions d'aquest Teatre de Sarrià, enmarcada en aquest cas al festival Sarrià Jazz and Blues Village. La van protagonitzar el pianista Ignasi Terraza i el vibrafonista Christos Rafalides. Serà aquí mateix al Club de Jazz de Catalunya Música a les 11 de la nit. Us hi esperem.
2: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

La nostra selecció continua amb les variacions Goldberg, número de catàleg 988 de Johann Sebastian Bach. La sentim en la versió del clavecinista Pierre Entaille.

Acabem de sentir les variacions Goldberg, número de catàleg 988 de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret era el clavecinista Pierre Andaille.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra selecció ara amb un dels concerts del recull La Chetra, publicat l'any 1727 a Amsterdam, d'Antonio Vivaldi. És el concert per a violí en la major, opus 9, número 2, Riom 345, que ens ofereixen Raquel Potger, violí, i els membres de la Holland Baroque Society.

0: recull la Cetra d'Antonio Vivaldi. Sentíem Rachel Podger, violí, i els membres de la Holland Baroque Society.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El Quartet Orfeus ens interpreta tot seguit el quartet de corda en la major, el Quartet del Sol, opus 20, número 6, de Franz Joseph Haydn.

0: Acabem de sentir el quartet de corda en La major, el quartet del Sol, opus 20, número 6, de Franz Joseph Haydn, interpretat pel quartet Orfeus.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: De Claude Debussy podrem sentir ara el tríptic per a piano Estampes, que consta de les peces Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanya el pianista Zoltán Kocsis.